des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quiero ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix. No sé a dónde voy, no es real. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

y el actor traman un plan, el florista y la ciclista están

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Vinga, Txea. Hola, Txea, ben donada, vinga, Txea.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts, com sempre, en el programa L'Esclat de Tenora. Avui, el número 605, que correspon als dies 29 i 30 d'agost del 2026. Obrirem el programa d'avui amb una sardana del compositor de Portbou, en Josep Cid i Pacareu, arranjada per en Jaume Cristau. Porta per títol Les noies de Sant Climent. L'interpreta la cobla Miramar i se'n va a Sant Climent Sescebes per a felicitar a l'Anna Maria Moliner, que el diumenge dia 23 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Anna Maria.

La Cobla Miramar ens acaba d'interpretar Les noies de Sant Climent, és d'en Josep Cid i Pacreu. Del compositor de l'Armentera, en Josep Masó i Quer, escoltarem Ofrena a Vilamalla. Està interpretada per la Cobla La Principal de Cassà. L'Elga Tobert i Cabrafiga de les Forques i tota la família la dediquen a la seva àvia de Vilamalla, la Mercè Quintana, que el passat diumenge, dia 23, va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Mercè.

Acaben d'escoltar Ofrena a Vilamalla. És d'en Josep Masó Iquer i l'ha interpretat la Gobla, la principal de Cassà. No passa una setmana sense que ens deixi alguna persona estimada o apreciada. Aquesta setmana ens ha deixat en Ferran Costa i Fontacaba de Vilatenim a l'edat de 88 anys. El dilluns encara varen ballar sardanes a Riumors i, malauradament, una mort repentina i fulminant, el dijous dia 20 se'n va anar. Una nova absència que ens recorda com de fràgil és la vida i com de profundes són les petjades que deixem en els altres. En Ferran, conegut com en Fernando, havia estat membre de la Junta del Centre Recreatiu Empordanès, organitzadors, entre d'altres, de la Festa de Vilatenim. La seva família ha estat i està estretament lligada en el Consell Municipal de Vilatenim i al Centre Recreatiu Empordanès. Amb la Maria no es perdien cap ballada de sardanes allà on fos i, a més, moltes vegades, si hi havia concert i ball, s'hi quedaven, ja que els agradava molt ballar balls de saló. Avui acomiadem en Ferran amb tristesa, però també amb el record de tot allò que va compartir amb nosaltres. Rebeu, Maria, fills, nets i família tota, el nostre més antic

De l'Enric Gratacós, la cobla genisenca ens acaba d'interpretar Camí del Cel i que l'hem dedicada a la memòria d'en Ferran Costa i Fontdecaula, que el passat dijous dia 20, ens va deixar. Reposa en pau, bon amic. El passat dilluns dia 24, l'Imma Cortada de Castelló d'Empúries va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Imma. I escolliu la sardana de Martimón. Gràcies, Pere. L'interpreta la cobla Sant Jordi.

de Martí Mont, la Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Gràcies, Pere. Del compositor de Sarrià de Ter, en Josep Garriga i Marc, escoltarem interpretada per la Cobla Ciutat de Girona Primer Aplec. De Barcelona, en Carles Carrer, fills Ricard, Carles i Pol, i els sis nets feliciten a l'esposa, mare i àvia, l'Estel Rojo, que aquest dilluns dia 24 va celebrar el seu aniversari. Fa molts anys, Estel, també de part nostra i de tota la colla de les sardanes.

La Cobla Girona ens acaba d'interpretar Primer Aplec, és d'en Josep Garriga i Marc. Del mestre de Caldes, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Ventalló, interpretada per la Cobla de la Principal de la Bisbal. En Josep Maria Giró, tota la família, la Junta del Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres i tots els amics de les sardanes, la dediquem a la seva esposa, l'Assumpció Canet, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat també el dilluns passat, dia 24. Per molts anys, Assumpció.

0: de Francesc Mas i Ros, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Ventalló.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: De Miquel Tudela i Benavent escoltarem la que vaig enregistrar en l'aplec de Sant Hilari el passat diumenge dia 16, que porta per títol El bon amic Pere, l'interpreta la cobla La flama de Farners. Amb ella felicitem en Pere Pagès de Figueres, que el dilluns 24 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

La Flama de Farners ens acaba d'interpretar El bon amic Pere, és de Miquel Tudela i Benavent. De Vilafant, en Josep Valls i tota la família feliciten a la seva esposa, la Montserrat Calzada, que el dimarts dia 25 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat. Per a tu, la sardana del compositor Remi Manent, interpretada per la Cobla Tres Vents, el seu títol, De la platja dels catalans.

La Copa Tres Vents ens acaba d'interpretar De la platja dels catalans. És d'en Remi Manent. Del compositor Bonaventura Carreras i Duran, la Cobla Ciutat de Girona ens oferirà la Festa de Sant Genís. De Ripoll, la Carme Tallant i tota la família la dediquen al seu espòs, en Genís Espel, i al seu net, també en Genís, per a felicitar-los per la seva onomàstica del passat dia 25. I ells, al mateix temps, aprofiten per felicitar a la Carme, que el dijous dia 27 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys a tots, moltes felicitats.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La Festa de Sant Genís, és d'en Bonaventura, Carreras i Duran. De Figueres, en Narcís Pacreu i tota la família feliciten la seva esposa, l'Eloi Ruiz, que el dimecres dia 26 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, l'Eloi, molt de petons. La sardana és la de la jove compositora de Tarragona, l'Anna Abad i Gils, l'interpreta la cobla Reu Jove. El seu títol, La calma en els teus ulls. Fou estrenada el passat dia 24 de juny a Tarragona.

interpretada per la cobla Reu Jove, acaben d'escoltar La calma en els teus ulls. És de l'Anna Bat i Gils i fou estrenada el passat dia 24 de juny a Tarragona. Novament una altra sardana del compositor de l'Armentera, en Josep Masoiker, que es va fincar a Olot. És la que porta per títol Olot, joia de la Garrotxa. Es la interpretarà la cobla La principal d'Olot. I és a Olot que se'n va per a felicitar en Joan Sala, que el dijous 27 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joan...

de Josep Masó Iker, la principal d'Olot, ens acaba d'interpretar Olot, joia de la Garrotxa. De Siegfried Galvany i Abril és la propera. L'ermita de Sant Pau, l'interpreta la cobla La Flama de Farners. Aquesta es queda a Vilafant per a felicitar a la Montserrat Peiris, que el dijous 28 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Montserrat.

0: L'ermita de Sant Pau, de Sifri Calbany, ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 29 d'agost, a Tregurà, a les 12 del migdia, hi ha sardanes amb la cobla de Foment del Montgrí. Al final, hi haurà un tast de productes de la terra amb porró de vi. A l'Escala, plaça de Catalunya, a les 12 del migdia, la Lluïsos Cobla. A Garrigoles, les Olives, a la plaça de les Olives, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Calella de Palafrugell, a 6:45 de la tarda, hi ha sardanes dins de l'aigua, amb la Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a les 7 de la tarda, a Sant Joan dels Erms, 4 sardanes amb els rossinyolets. A Sant Hilari Sacalm, plaça Jacint Verdaguer, a les 7 de la tarda, cobla Principal de Cassà. A Vilamaniscle, plaça Major, a les 7 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. A Llançà, és la festa de Valleta, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la cobla La Vila de la Jonquera. A Bellcaire d'Empordà, a la pista esportiva, en el local social, a 7:45 del vespre, cobla Principal de Banyoles. A Olot, plaça Major, tindrà lloc el 84è concurs de colles sardanistes, a 9:00 amb la cobla La Principal d'Olot. A Vidreres, plaça de Lluís Companys, a 9:00 del vespre, 44a nit de la sardana amb doble ballada amb les cobles juvenil de Sabadell i Principal del Llobregat. A Roses, a la plaça de les Botxes, a 10:00 de la nit, cobla Principal de Banyoles. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, hi ha ballada amb la cobla Bisbal Jove. Per aquest diumenge, dia 30 d'agost, a Perlada, tindrà lloc el 53è aplec en el Parc de la Coromina, al matí a 12:00 i a la tarda a 4:00, cobla Ciutat de Girona, Sant Jordi i Milenària. A Llorona, és la festa del Roser, a 11:45 del matí, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Palau Saverdera, festa major, en els Jardins de la Generalitat, a 13:45 de la tarda, sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A la Vall de Sant Daniel, a la plaça de les Sardanes, a 5:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Bisbal Jove. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a 6:45 de la tarda, cobla Vila d'Olesa. A Sant Joan de Mollet, plaça Major, a 6:45 de la tarda, cobla La Principal de Porqueres. A Agullana, a la plaça Major de l'Estrada, a 6:00 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A l'Escala, festa major, en la plaça Víctor Català, a 7:00 de la tarda, cobla Contemporània. Al Vendrell, a 7:00 de la tarda, en la Rambla, ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. A Llafranc, en el pont de la Riera, a 7:00 de la tarda, hi ha ballada amb La Principal de Banyoles. A Cervià de Ter, en el Monestir, a 7:00 de la tarda, hi ha sardanes amb la Baix Empordà. A Blanes, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Rossinyolets. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Catalunya de Sant Antoni, a 10:00 de la nit, cobla Ciutat de Girona. Dilluns, dia 31 d'agost, a Perpinyà, a la plaça de Gambeta, a 9:00 del vespre, cobla Milenària. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a 10:00 de la nit, cobla La Flama de Farners. Dimecres, dia 2 de setembre, a l'Escala, a la plaça de l'Església, a 12:45 del migdia, cobla Ciutat de Girona. Dijous, 3 de setembre, a Pals, és la festa dels Masos de Pals, a 6:45 de la tarda, i a la cobla de Principal de Porqueres. A Banyuls a la Merenda, a la plaça de Pol Reig, davant de Mart, a 9:00 del vespre, cobles Principal del Rosselló i de Salveres. Dissabte, dia 5 de setembre, a l'Estartit, és la festa dels Masos de Torroella i l'Estartit, en el càmping Castell Montgrí. A 6:00 de la tarda, cobla La Principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estabanell, a 6:00 de la tarda, cobla Ciutat de Girona. A Artés, ballada a 7:00 de la tarda amb la cobla Mediterrània. A Roses, plaça de les Botxes, a 9:00 de la nit, cobla Foment del Montgrí. Compte a Roses, que avança en una hora aquesta diada. A Lloret, a la plaça de la Vila, a 10:00 de la nit, hi ha ballada amb la cobla La Principal del Llobregat. Diumenge, dia 6 de setembre, a Corçà, a Mata Judaica, a 12:00 del migdia, cobla Principal de Cassà. A Sant Pau de Segúries, festa major, a 1:00 del migdia i a 7:00 de la tarda, en la plaça de la Generalitat, cobla Rosaleda. A Gombrèn, plaça del Roser, a 1:00 del migdia, cobla Foment del Montgrí. A Colomers, plaça de l'Església, a 5:00 de la tarda, cobla Rossinyolets. A Vidreres, plaça de l'Església, a 5:00 de la tarda, cobla Salvatana. A Puigcerdà, pista poliesportiva de Villadolvent, a 5:00 de la tarda hi ha la Moreneta. A Palamós tindrà lloc el seu 57è aplec en la plaça de la Nau. A 5:00 de la tarda, cobles, Baix Empordà, Ciutat de Girona i Sant Jordi. A Anglès, en el Parc de la Font del Canyo, a 6:45 de la tarda, hi ha la cobla Principal de Cassà. A Cadaqués, en el passeig, a 7:00 del vespre, hi ha ballada amb la cobla Genisenca. I a Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Bisbal Jove. I ja us avanço que el dimecres 16 de setembre, a les Escaules, 20a festa de la sardana, a 5:00 de la tarda a la plaça, cobla La Principal de les Escaules, cobla d'un dia. Hi haurà una estrena de sardana. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Joan Gelabert i Crossa escoltarem Palamosina, interpretada per la cobla Els Rossinyolets. Ja sa Palamós que se'n va. En Joan Gironès felicita en la Pilar Camacho per haver celebrat aquest divendres dia 28 el seu aniversari. Per molts anys, Pilar, també de part de la Maria Plana, de l'Angelina i meva, molt de petons.

La cobla Rossinyolet se'ns acaba d'interpretar. Palamosina és d'en Joan Gelabert i Crosa. De Figueres, la Carme Vicenç felicita el seu estimat Miquel Costa, que aquest divendres 28 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Miquel. La sardana és del compositor de l'Escala, en Pere Mercader i Andreu. Els dos, promesos. La interpreta la cobla, la principal de

de Pere Mercader i Andreu, la cobla de la principal del Bisbal, ens acaba d'oferir Els dos promesos. Aquest dissabte 29, el compositor del Molar, l'Amadeu Escoda i Castellví, celebra el seu aniversari. Per molts anys, Amadeu. Escoltarem la teva sardana Cap vespre a Figueres. Interpreta la cobla Sant Jordi.

Cap vespre a Figueres, de l'Amadeu Escoda i Castellvins, l'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. Del castelloní Joan Verdés i Virosella escoltarem Mestre de Mestres, interpretada per la Cobla Contemporània. Amb ella felicitem en el pare de l'autor, en Isidre Verdés, que aquest dissabte dia 29 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Isidre.

De Joan Verdés i Virosella, la Cobla Contemporània ens acaba d'interpretar Mestre de Mestres. La propera és de l'estimat i recordat Josep Joli Blanc. El seu títol, La meva vila, primera sardana que va escriure. L'interpreta la Cobla Mogrins. Amb ella felicitem a la Caterina Morales de Figueres per el seu aniversari, que celebra aquest dissabte dia 29. Per molts anys, Caterina.

La Cobla Montgrins se'ns acaba d'interpretar La meva vila, és d'en Josep Joli i Blanc. Del compositor de Ceret, en Max Abar, gaudirem de la seva sardana Assumpció, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Amb ella felicitem, de part de tota la colla i del curs de les sardanes de Vilabertran, a l'Assumpció Font de Castelló, que aquest diumenge dia 30 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Assumpció.

0: interpretada per la Copa de Sant Jordi, acaben d'escoltar Assumpció, és de Max Avar.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Del compositor de Vilajuïga, en Jaume Bonaterra i de Bau, escoltarem De Palau a Sant Onofre, que ens interpreta la cobla La Principal de la Bisbal. De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família la dediquen a la seva germana del Pont del Príncep, la Rosa Claparols, per felicitar-la per la seva onomàstica d'aquest diumenge dia 30. També va dedicada a la Maria Rosa Falcó de Roses per felicitar-la per la seva onomàstica i, a més, que és el seu aniversari. La Rosa Nicolau de Fortià felicita també a la Maria Rosa Massot, a la Maria Rosa Buixó i a la Maria Rosa Madern. I de Castelló de Púries, en Joan Vergés i tota la família la dediquen a la seva germana, la Maria Rosa Vergés. Moltes felicitats a totes!

de Jaume Bonaterra i de Bau, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar De Palau a Sant Onofre. La propera és del compositor l'Antoni Albors i Assins. Carícies d'amor, l'interpreta la Cobla Mogrins. Aquesta es queda a casa per a felicitar a la Mari Prieto i la Mareu Tobert d'aquí Vilafant, que aquest diumenge dia 20 celebren el seu 45è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Carícies d'amor, de l'Antoni Albors i Assins, ens l'ha interpretat la Cobla Montgrins. Del mestre Josep Saderra i Puig Ferrer escoltarem Regant les flors, interpretada per la Cobla Combo Gili. De Vilafant, Antoni Caules, tota la família i també la gran cosinada la dediquem a la seva esposa, l'Angeló Oliva, que aquest diumenge dia 30 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Angeló, molt de petons.

de Josep Sederra i Puig Ferrer, la Comba Gili ens ha interpretat Regant les flors. Aquest diumenge dia 30, en Josep Isern de Figueres, tota la família i tots els amics i companys de la sardana, felicitem a la seva esposa, la Dolors Garcia, que també ella celebra el seu aniversari, per molts anys, Dolors, per a tu la sardana del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Cobla Mil·lenària, i que porta el teu nom, Dolors.

de Vicenç Coromines i Pi, la Cobla Mil·lenària de Perpinyà, ens acaba d'interpretar Dolors. A la plec de Sant Hilari Sacalm del passat dia 16, la Cobla Ciutat de Girona va estrenar la sardana del jove Arnau Güell i Brugués al cor dels campaments.

d'Arnau Güell i Brugués, la Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat El cor dels campaments, Estrada de Sant Hilari Sacalm, el passat dia 16. A Igualada, el passat dia 19, fou estrenada la del primer tenor de la Cobla Marinada, l'Isaac Vilanova i Pàmies, amb el títol de Fonaments incondicionals.

La Cobla Marinada ens acaba d'interpretar Fonaments Incondicionals. És d'Isaac Vilanova i Pàmies i fou estrenada el passat dia 19 a Igualada. El dia 7 d'aquest mes d'agost, a Vilafranca del Penedès, es va estrenar la sardana de la Laura Segalà i Maranyà, De la Noia a la Garrotxa, l'interpret de la Cobla Reus Jove. Amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. La incidència s'ha produït pels voltants de les 9 del matí i hi ha dos trens aturats en aquest tram. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Ens ho explica des de Premià Mèdia, Manel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: Gràcies, Manel. I en plana política, Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. Ho ha dit en una entrevista al periòdico publicada aquest mateix diumenge i a les portes d'una nova vaga dels docents i el primer dia de curs. Illa, a més, demana una actitud de responsabilitat, de serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que també expressa el seu suport a la consellera Esteu Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I també us expliquem que Catalunya tanca aquest últim diumenge d'agost una temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i ocupacions elevades a bona part del territori. A l'espera de les dades oficials de tancament d'agost, els hotels han batut rècords de viatger aquest juliol, malgrat que les estades són cada cop més curtes i més cares, gairebé un 34% més del preu que el 2019. Més enllà del turisme habitual, l'eclipsi del 12 d'agost ha estat un dels elements més destacats. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: Què tal, amics? Heu intentat ser feliços des de l'últim programa? És el que esperem i desitgem. I deixant ja d'aquestes petites presentacions, anem a gaudir i obrir la nostra pista de ball, que al fi i al cap és el que us interessa, no? A més de ser feliços, clar està. Doncs bé, obrim ja les llums del nostre escenari, avui en luxe, en gran luxe. És l'orquestra de Ray Conniff la que obre la nostra pista de ball en aquest Bésame Mucho.

la gran orquestra de Rajkonoff en directe per tots vosaltres. I ara, en aquesta sessió de luxe, ens hem de vestir d'etiqueta al nostre escenari i també, com no, el recinte físic de l'embalat, que no existeix, però vaja, què deve dir-ho, no? No te vayas de Navarra, gaudint d'un bonic per doble en versió de la nova

impregnats d'aquella il·lusió que sentíem el primer dia quan entràvem a l'embalat, a un embalat o una, a un local on hi havia una orquestra que es feia ball. Us en recordeu? Doncs igual, igual avui en dia quan gaudim d'aquella música. Carolina, Zúmbalo i Mi Corazón.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I seguim endavant recordant un d'aquelles èpoques, aquells balls. És concretament l'orquestra d'Enrico Monte i es porta aquella La Paloma.

la música de les grans orquestres i grans formacions musicals doncs tenen el seu lloc, el seu apartat aquí a dintre de l'embalat. I ara són el grup de Jackie i Gerardo que ens porten aquest Pinchito Caliente.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Tant si vols escoltar com si vols ballar, t'assegurem que disfrutaràs gaudint de la nostra música. Ara és el grup d'Antonio Medina, Sabràs.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I aquesta és la nostra adreça per si vols dirigir a nosaltres per demanar algun tema que ens porta l'orquestra de Peter Jean Basu, aquest Comença va...

Continuant amb la nostra música per escoltar, per ballar, però en definitiva intentem que t'ho passis bé. I anem a buscar un tema, per recordar un tema, millor dit, és La Bamba.

I ara és aquesta Sparks que ens porta un corrido mexicano d'aquests tristos, quasi un drama. Això, la lletra, la música, molt ballable.

I després d'escoltar aquest drama, és que totes les cançons mexicanes, la majoria són dramàtiques. Por ti volaré és el tema que es porta en nova etapa en aquest escenari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat al voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i també un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico, publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que expressa el seu suport a la consellera Esteuni Uó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I d'altra banda, les obres del Macropou de la línia L9-10 Nord encara en la segona fase i la seva recta final. Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, els treballs deixaran sense servei de metro entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, segons informa TMB. El metro torna a presentar-se com l'alternativa més eficient al tall, amb l'enllaç a l'L1 a Fondo i l'L2 a Gorg. Així mateix, la línia regular de bus H8 recorre el tram afectat. En paral·lel, TMB ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que recorre el tram afectat, amb un interval d'entre 6 i 11 minuts per als dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. El servei està obert per 4 vehicles, els feiners i 2 dissabtes festius. I en esports, en futbol, el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. Hola, amics, què tal? Ens tornem a retrobar aquí a través de la teva sintonia preferida per gaudir al llarg d'una horeta d'aquesta música que ens fan aquests professionals que interpreten aquests temes que, sens dubte, ens porten una vegada records i altres vegades, doncs, temes que són novetat. Avui us presentem una gran orquestra, l'Orquestra Televisió. Ens arriba del País Gallec i comencem donant-nos un petó. Darte un beso és el primer tema que interpreten.

Orquestra Televisió, avui és, com no, la nostra invitada especial aquí en aquest programa que es portarà, doncs, tota la seva programació, com aquest tema que escoltarem ara, Corazón de Goma.

I després d'aquest corazón de goma merengue que acabem d'escoltar, anem a Rima de Cúmbia. És l'orquestra Televisión en aquest Como Mariposas, Cúmbia.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I és el que intentem des d'aquí, des de la ràdio, des de la teua sintonia preferida, doncs fer-te somiar en aquesta horeta, en la música de les festes, la música dels Envelats, de la festa del teu poble, de la teva ciutat o del teu barri, com vulguis. I avui ho fem en aquesta orquestra que ens arriba des del País Gallec. Concretament és l'orquestra Televisió, que han tingut la possibilitat d'escoltar-la alguna que altra vegada aquí en aquest programa. Contamíname és el tema que ens porta ara a disfrutar-ho, amics.

I continuem ballant, disfrutant i escoltant aquesta música que ens porta l'Orquestra Televisió. I ara ho fa en un tema que el titula així, La Mazucamba, i és una rumba. A disfrutar-la, amics.

la mazucamba, si l'heu ballat, ja sabeu si el vostre cor us fa aquest xiqui xiqui xiqui xiqui xiqui xa. No sé si m'ha sortit bé o no m'ha sortit bé, la cosa és que ho he intentat. Televisió, l'orquestra que estem escoltant avui, AESA, un tema de Pimpinela, transformat de forma molt i molt ballable.

Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. I ara recordem la música de les nostres festes a través de l'Orquestra Televisión. En l'antitud així, per recordar-ho.

en la música, que és un patrimoni de la humanitat. Hem aconseguit, doncs, creiem que hagueu recordat aquests temes. Aquests temes no inolvidables, aquests temes que sempre perduraran mentre quan hi hagi gent que vulgui ballar en qualsevol època. I continuem endavant amb més música d'aquesta formació, l'Orquestra Televisió, inolvidable.

Orquestra de Televisió, inolvidable. I ara continuem en un tema que han titulat així: A bailar cumbia, doncs som-hi.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls de l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. I continuem somiant en la música de les nostres festes acompanyat de l'orquestra de la bona companyia, millor dit, de l'orquestra televisió. I, sin embargo, te quiero. És el tema que ens porten a continuació.

Orquestra de Televisió, amics. I en aquest tema que escoltarem ara, Lejos de ti, s'acomiada ja d'aquest programa l'Orquestra de Televisió.

I a ritme de merengue, cúmbia, salsa, rumba i també un recull de música pel record ha passat així l'Orquestra Televisió en el programa d'avui. I ara fora de programa ja anem a gaudir d'aquest Brasil.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos convois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de Sagrera amb una trentena de persones, i un AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt, al Gironès. Els fets han passat cap a les 8 del vespre després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos. Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i de moment no hi ha cap persona detinguda. I anem ara amb una informació de servei, i és que el bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. Arran d'aquesta situació s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís. I Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que a més expressa el seu suport a la consellera Esther Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. És Albert Malla.

0: Hola, cocos. En general, tenim la percepció de que el temps passa molt ràpid. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa just 60 anys.
1: Em recordes, cocodril?

Aquell 1966, Nancy Sinatra arrasava amb aquesta peça, These Boots Are Made For Walking. Estes botes són per a caminar. Ok. Una cançó reeditada, coneguda per cocodrils de diverses generacions, que sovint també es balla a nivell line dance, com a country, eh? Aquell any, mentre la filla arribava al número amb aquesta cançó, el pare obtenia el premi Grammy, el millor single de l'any, per una d'aquelles cançons sense data de caducitat, Stranger.

Strangers in the Night. Aquells intemporals estranyos en la noche de Frank i Ulls Blaus Sinatra. Premi Grammy al millor single del 1966.

Aquell any a Catalunya, històriques protestes de molts cristians catalans i també del clero per l'anomenament del nou arquebisbe de Barcelona, que no era català, Marcelo González. El 24 d'octubre, Espanya tancava unilateralment la reixa que separa la línia de la Concepción amb Gibraltar. Ah, però abans, el 17 de gener, s'estavellava un bombarder B-52 a les costes d'Almeria. Portava 4 bombes atòmiques. 3 van caure a terra, a la platja de Palomares, i una altra en el mar. S'han fet famoses les imatges de Fraga i d'Ibarne banyant-se a aquesta platja amb un banyador especialment sexy per demostrar que no passava res.

estem donant una volta per al 1966. Espero i desitjo que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per la complicitat, per tot el carinyo, per la fidelitat de tants anys, aquest temps de Ràdio Musical Revival. Gràcies, en definitiva, per tornar a la ràdio. El 19 de gener d'aquell 66, Indira Gandhi era escollida primer ministre de la Índia. L'1 de març, la sonda espacial russa Venus 3 arriba al planeta que li donava nom. El 3 de juny començava la revolució cultural a la República Popular Xina. El 6 d'octubre, el govern nord-americà pren consciència de que una gran part de la societat, sobretot els joves, està en contra de la guerra del Vietnam i a favor del moviment hippie. El 8 de desembre, l'exactor Ronald Reagan és anomenat nou governador de l'estat de Califòrnia. I tant a França com a Espanya, a l'hora d'anar a la discoteca, quan arribaven els lents, sonaven joies com aquesta.

Festival d'Eurovisió 1966. Televisió Espanyola envia a Rafael, que aleshores ja era un cantant absolutament consolidat al país, amb la cançó Yo soy aquel. Yo soy aquel.

soy aquel, va quedar en el setè lloc, que no està gens malament, tenint en compte que en els anteriors anys Espanya havia quedat de les últimes. Concretament l'any anterior, com us comentàvem en un anterior programa, Conchita Bautista amb el que bueno no va treure ni un sol punt. Aquell 1966 el festival es va celebrar a Luxemburg el 5 de març i el guanyador va ser el representant d'Àustria, Udo Jürgens, amb aquesta cançó, Merci Cherie.

Mercy Cherie. Cantava Udo Jürgens, representant a Àustria. Primer premi del Festival d'Eurovisió. Aquell 1966, en el Festival del Mediterrani que se celebrava a Barcelona, el guanyador va ser Amor Amargo, interpretat per el malaurat roquer valencià Bruno Lomas, amb una cançó original de Manolo i Ramon, El Dúo Dinámico.

0: Dio, come ti amo.
1: Dio, come ti amo.
0: Primer premi del Festival de San Remo 1966, defensat per Gigliola Cinquetti, guapíssima, eh? Us en recordeu? I que també va fer seva Domenico Modugno.
2: Escoltes Cocodril Club.

El primer número dels 40 va ser tot un símbol de l'època hippie californiana, de l'amor lliure, dels somnis, de les utopies amb perfum de patchouli. Monday, Monday, the Mamas and the Papas.

0: I al contrari del que podíem pensar, aquesta cançó, Monday Monday, no era una cançó contra els dilluns, aquest dia al qual la majoria de la gent li té una mica de mania. No, no, el dilluns la seva estimada li dirà si continuen junts o si cadascú va pel seu costat. Per tant, el noi protagonista de la història està esperant que arribi el Monday Monday.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía:
0: i mentre aquell 1966, especialment en temps de vacances, com a cançó de l'estiu triomfava Juanita Banana,
2: Juanita Banana,
0: de la mà de Luisito Aguilé,
2: Juanita Banana,
0: es presentava al món un nou format preparat per gravar i reproduir so. Cinta magnetofònica en una carcassa rígida. La van batejar amb el nom de casset.
1: Canta!
0: Ah, els cassets ens van canviar la vida, els cocodrils. Abans d'ells, era car gravar. S'havia de fer en cinta de bobina oberta, els magnetofons eren molt pesats i gairebé només els utilitzaven els professionals del so o els rics, però el casset era petit, relativament barat. Ens permetia portar-lo a tot arreu, gravar les cançons de moda de la ràdio, perquè la butxaca era tan jove com nosaltres i no ens arribava per comprar tots els discos que ens agradaven. Amb el casset també gravàvem les veus de les persones estimades. Enviàvem les cintes a amics que estudiaven o vivien fora de casa, lluny de la nostra població. Els intercanviàvem amb els companys perquè aleshores tothom utilitzava el mateix format, l'únic, no com ara, que disfrutem i a vegades patim un ball de diferents formats de so que costa de digerir. Ara el casset es veu totalment obsolet, però malgrat els seus defectes, a vegades poca qualitat de so, alteracions de la velocitat estàndard al canviar d'aparells, reproductors, en fi, que els hi tenim molt de carinyo, els cassets. Fins i tot els Beatles el van utilitzar per gravar el seu gran clàssic Yesterday, aquell mateix any, el 1966. Hi ha cocodrils que tenen mitja vida gravada en cintes de casset. Vagi des d'aquí el nostre reconeixement i l'homenatge a l'invent que ens ha acompanyat quasi 40 anys. Paral·lelament, aquell any també el disc petit en format single, el de les dues cançons, s'estava imposant el igual de petit EP Extender Play, que en portava 4.

Cocodril Club, els discos més venuts de la història. Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

Per si t'interessa o per si no la recordaves, la noieta es diu Caterina Caselli i aquesta cançó va participar en el Festival de San Remo, tot i que no el va guanyar. Va tenir un gran impacte comercial a Espanya també, per això ella la va publicar en castellà. Aquell 1966 per al que estem donant una volta, rebobinant en el temps. Perquè la vida està plena de cançons que val la pena recuperar i tornar a disfrutar. I aquí sovint escoltaràs moltes que pràcticament ja no sonen enlloc. Anem al cinema? Aquella autèntica fàbrica de somnis? L'Òscar a la millor pel·lícula de l'any se'l va endur Un hombre para la eternidad. L'Òscar a la millor cançó va ser per Born Free, el tema central de la pel·lícula del mateix títol que a Espanya es va dir Nacida Libre, la història d'una lleona guenya que comparteix la seva vida amb la d'uns científics que estudien els hàbitats dels animals salvatges a l'Àfrica. Va ser Matt Monro qui la va fer triomfar tant en anglès com en castellà.

0: curiosament, i el silenci va fer molt soroll. Va ser un altre dels supervendes de l'any a Espanya. Curiosament, en aquells anys 60 triomfaven sovint temes absolutament instrumentals, la qual cosa no és gens habitual en els últims anys a les llistes d'èxits, eh? Era la trompeta de Roy Edson.
1: Pell de gallina, eh, cocodrilos?

els nois en aquelles festes particulars, desitjant que arribessin finalment els lents que sempre arribaven massa tard, sobretot perquè elles havien de tornar a casa massa d'hora. A vegades era l'única oportunitat per poder abraçar una mica, no gaire, a la persona desitjada, encara que només fos per tocar-li un mechón de su cabello. Un mechón.

0: mechón de su cabello.
1: Un mechón de su cabello.
0: Una mostra dels molts èxits romàntics que va tenir el país. Salvatore Adamo.

però en aquell temps, malgrat els obstacles, tot era molt més fàcil al costat d'una noia com tu. Eren els Strokes. With a Girl Like You. Records de tota una història. Can I dance with you? Original d'aquell 1966, una de les cançons que es va viure més intensament de tota la dècada. Aquí va tenir moltes versions al castellà amb el títol de Extiende tus brazos o Es mejor dejarlo como está. Eren els fantàstics Four Tops i Reach Out.

0: Aquest era el so que més ens agradava als cocodrils el 1966. Aquell any, Manolo Santana guanyava el prestigiós torneig de tennis de Wimbledon. La lliga de futbol, novament, era, en aquest cas, per l'Atlètic de Madrid. La copa se la va endur al Saragossa. Ah, però el Barça va guanyar la copa de la UEFA aquell 1966, on hem passejat molt a gust al teu costat, des de la ràdio i el seu màgic món de sensacions.
1: Per cert, que aquest gran hit internacional dels Four Tops no va tenir una adaptació al català fins 43 anys més tard, el 2009, i per la marató de TV3 amb el títol de Vina. Per què has pensat que és millor marxar? Està cantant l'Esli del Cidex. Per què has

0: En aquell 1966, un grup espanyol, això sí, amb un cantant afincat aquí, però alemany, Mike Kennedy, al capdavant dels Bravos, aconseguia per primera vegada que un grup d'aquí fos número 1 als Estats Units i a la Gran Bretanya. La feliç culpa la va tenir aquest èxit absolutament legendari. Un temazo histórico, Black is Black.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Cocodril, Cocodrila, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. En els pròxims minuts et convido a compartir algunes de les meves cançons més especials. Saps què em va passar una nit? Doncs que em vaig enamorar i em vaig despertar en primavera. Vens amb mi? Som-hi. Deixa volar la teva imaginació. Estàs a la ràdio. El mitjà que més te l'estimula. Deixa't portar. Transporta't allà on vulguis estar i fins i tot amb qui vulguis estar. La presència.

costaria que me quisieras. 1972. El senyor era Philippe Lavoie, conegut com Lobo. Cançó que inevitablement per molts cocodrils anirà lligada a aquelles festes particulars. Aquells lantorros que tant ens excitaven, que tant esperàvem. L'única excusa, si sortia bé, si ella deia que sí, per apropar-se una mica més, per abraçar-la, i potser, qui sap, fins i tot per fer-li un petonet. Ai! S'han de comptar els bons records, com si fossin diners, o com si col·leccionessis, no sé, targetes postals, per exemple, no?

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.
1: Corria la primavera de 1973, un dels anys més màgics de la meva vida. Tu ja hi eres? Per cert, ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa, comentar-me coses, proposar-me cançons. Si no t'importa, digue'm també per què me les demanes. Hi ha algun motiu al darrere? Pots fer-ho per correu electrònic, m'envies un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com, o si ho prefereixes, m'ho deixes públicament al Facebook, al grup oficial del programa, que es diu com el programa, Cocodril Club. Agrega't i que està molt distret les 24 hores del dia i de la nit. Sí, estava ara mateix recordant una tarda d'aquella primavera, gairebé estiu ja del 73, quan amb tota la colla vam anar a Calella, al Maresme, com tantes d'altres vegades, per fer, entre d'altres coses, el circuit Calella-Pineda de Mar en bicicleta. Hi havia un caminet paral·lel a la platja que ens agradava molt. Érem més de 20. I a l'arribar a Pineda vam anar a fer una birra i en aquell bar estava sonant una cançó que em va enganxar des del primer moment. Després vaig veure que és un dels millors consells que poden donar a la vida. Listen to the music. Escolteu música. Sempre. Tot el temps. All the time. Deliciós, el sol dels Doobie Brothers. Recorda?

0: mar.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Una tarda de dissabte de la primavera de 1973 estava, com sempre, escoltant el meu mestre, el meu ídol, Rafael Túria, que les tardes de dissabtes ens omplia d'il·lusió, de bon humor, de bromes amb els seus personatges i de les últimes novetats discogràfiques des de l'antena de Ràdio Barcelona. A vegades el sentíem des del cotxe o des de qualsevol lloc on anàvem a donar una volta. Però quan estava a casa i tenia a mà una gravadora, sovint gravava les cançons que més m'agradaven, però també procurava gravar les seves presentacions, perquè jo el que volia era dedicar-me a això i estava aprenent. Aquella primavera de 1973 va entrar una cançó lenta que des de les primeres notes em va atrapar. Vaig prema play rec perquè comencés a gravar, però no va quedar gravat el nom de l'intèrpret. Vaig estar més de 30 anys per localitzar aquella cançó que s'havia gravat per una mitjana amb poca qualitat de so i amb una vella cinta, i a més ja començada, ja mossegada, però no hi havia manera. Li vaig posar fragments d'aquesta cançó a molts companys, a grans musicòlegs, a gent que en sap molt i a gent que no s'hi dedica però que potser, doncs, podia donar-me alguna pista. En fi, que anava adquirint un plus especial de carinyo perquè no la tenia controlada. Tot i que al llarg de tot aquest temps sempre la podia escoltar en aquella antiga cinta, amb poca qualitat de so i sense tenir la cançó íntegra. Finalment, i gràcies a les noves tecnologies, un senyor que ven discos rarillos de Canadà em va dir que el tenia i em va enviar el single. El cantant era Sam Neill, i dic era, perquè després em vaig assabentar que ens va deixar el 2006.

estic encantat de poder compartir amb tu aquest petit tresor que tant em va costar aconseguir. Maybe lost again, you're not playing. Hi havia moltes cançons que vaig localitzar amb noms semblants, però no era la que jo cercava. It's just a song for you. El conèixer que l'intèrpret i autor era Sam Neill. Vaig investigar alguna cosa de la seva biografia i es troba molt poc a internet. No va ser gaire conegut ni al seu país, ni als Estats Units, ni a Canadà. Aquí va arribar

El single, amb molt poca distribució, el va presentar de novetat aquella tarda de dissabte a Rafael Túria. Però no va passar res i va passar directament a l'oblit. Rosalie, Sam Neill, Pell de gallina. Viu avui. Que et passes la vida esperant a veure què passa i al final el que passa és la vida. I potser ja és més tard del que et penses. Però permeta'm recuperar un altre tema oblidat per el pas dels anys. The Crosby, Stills and Nash, del 1982. Wasted on the Way, que aquí es va dir perdido en el camino.

Wasted on the Way. Realment deliciós. Perdut en el camí. Crosby, Stills, Nash, des del 1982. Estava recordant el meu primer viatge sense els papes. Corria 1972. Era estiu. Era de nit. Era de nit quan ens transportava un taxi que mai vaig saber si era del tot legal. Un taxi especial, on del mig s'aixecaven unes cadires amagades i que podia portar fins a 7 persones. Un taxi que anava a un petit poble d'Osca, del Pirineu aragonès, que tenia molt mala combinació per arribar-hi des de Barcelona si no tenies cotxe, perquè estava lluny de quasi tot. Així que hi havia gent que es buscava la vida i feien taxi el trajecte directe a Barcelona. Bessians, que així es diu al poble, que no arribava als 100 habitants, però els dies de la festa major n'hi havia més del doble, perquè venien dels pobles del costat. Això és el que m'havia dit el meu amic, el Pepito, que em portava a conèixer el poble de la seva mare. Aquell taxista, però, tenia el costum d'anar molt lent. El viatge es feia interminable. Trigava com 6 hores, sí. I a més, durant tota la nit escoltava Ràdio Nacional d'Espanya, que en aquell temps, la veritat és que era molt avorrida, sobretot per nanos de 14 anys com nosaltres. Així que, com que ja m'havien avisat, jo vaig preparar un petit artilugi per tal de que, a través del meu reproductor de cintes de casset portàtil, que només tenia sortida per un auricular, poguessin sortir dues senyals a dos auriculars. Mono, evidentment, era mono. Per tal de que el Pepito i jo poguéssim compartir les mateixes cintes i escoltar-les. Tot i que per l'altra orella seguíem escoltant un programa especial per camioners que feien a les nits de Ràdio Nacional, que per altra banda era l'única emissora que s'agafava durant tot el trajecte. I una de les poques que emetia tota la nit. Les altres plegaven a les 12 o a la 1. D'això fa uns 40 anys. Però recordo que la primera cançó que va ser com una entrada d'aire fresc després d'estar escoltant aquella avorrida emissió radiofònica, la primera cançó que va sonar per la cinta és una que havia gravat feia pocs dies de la ràdio, que me l'havia presentat per Ràdio Joventut d'Agustín Rodríguez com a novetat. Everything I Own, del grup Bread, que aquí es va dir

ha fotos que la vida va convertint en retrats. I molts anys després, ens ensenyen les coses que no sabíem i les que amagàvem, com si el temps les hagués tornat a revelar amb els líquids de l'odi i la nostàlgia. A vegades contemplo aquests retrats i veig el rodatge en lloc de veure la pel·lícula. En directe des del Madison Square Garden de New York, John Denver.

poemes, pregàries i promeses. Aplaudiments per John Denver, sempre en el record dels cocodrils. Estic intentant que t'hi trobis molt a gust aquí al club. Gràcies, si ets dels habituals, per la teva fidelitat al programa de tants anys. Molt benvingut si ens has trobat com per casualitat, passejant per el dial, i és la primera vegada que comparteixes la nostra música.

0: escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Recordes per aquelles festes particulars quan una mirada de la persona desitjada et significava un món? I per un somriure, un cel. I de cop, Demis Roussos al capdavant dels fills d'Afrodita cantava

0: alguna d'aquelles cançons que et va atrapant poc a poc, oi? Marie Jolie, dels Aphrodite Sound, Demis Roussos, Vangelis Papatanasio i l'etcètera de les coses. És clar que en els moments més bons i també alguns dels més fumuts de la vida, sempre oportuna i oportunista hi ha una cançoneta a prop sonant. La primera vegada que vaig escoltar aquesta, jo no estava gens bé. Aquella tarda de festa particular, després d'estar pendent d'ella tota la tarda, ella va acabar ballant amb un altre que segurament era el noi que li agradava. Potser ni es va fixar en mi. Un amic em va deixar a l'LP, el disc gran dels Aphrodite Child. Només coneixíem els temes que s'havien extret en single. I al tornar a casa, aquella nit que no podia dormir, d'impotència, de buit, bueno, qui més qui menys ha viscut escenes semblants, i us podeu fer una idea de com em sentia. Fluixet a la meva habitació per no molestar ningú, esclar, era ja tard, eren 12:15. I el dia següent, dilluns, s'havia d'anar al col·le. Em vaig posar aquell disc que em va deixar un col·lega d'Aphrodite Child. I em va agradar Marie Jolie, malgrat que aquella nit no estava jo per gaires conyes.
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Car je suis heureuse.
0: Aquesta és música d'una pel·li francesa per recordar una història que va tenir com a protagonista la meva cosina, que tot i que va néixer a Catalunya, per nosaltres era la francesa perquè molt petita se'n va anar allà. I el 1972, quan va tornar per unes vacances, la vaig incloure a la meva colla d'amics. I a un d'ells, a Paco, que era el més aventurer, se li va acudir fer una excursió a la Pobla de Claramunt, al castell de la Pobla de Claramunt. La idea era agafar el carrilet des de la plaça Espanya de Barcelona fins allà i després pujar tota la muntanya fins a dalt, fins al castell de la Pobla de Claramunt. Era un diumenge del mes d'octubre, si no recordo malament, del 1972. Però la meva cosina, la Margarita, es va portar un tocadiscos portàtil que funcionava a piles. I això ens va fer molta gràcia. I va tenir el detall d'endur-se aquest tocadiscos a l'excursió. I jo vaig portar uns quants discos. De manera que en el tren anàvem sentint discos, tot i que alguns saltaven molt per el tracateig del tren, no? Però després, allà dalt, a la Pobla de Claramunt, vam improvisar un guateque. Érem uns 40, més o menys. Aquells tocadiscos petits de maleta tenien molt poca potència, el seu volum era fluix, però vam buscar un raconet on hi havia reverberació i així semblava que sonés una mica més fort. Portàvem pocs discos a sobre, però en aquell moment el que a mi m'agradava més, l'últim que m'acabava de comprar, el que començava a estar de moda, va sonar moltes vegades. I per això no l'he oblidat mai, tot i que aquí no va ser número 1. Era una cançó molt simpàtica d'una banda anomenada Mardi Gras. El títol, Too Busy Thinking About My Baby, que aquí es va dir Demasiado Ocupado, Pensando en mi Nena.

0: Too busy thinking about my baby. Sí. Estic massa ocupat pensant en la meva nena. Records del 72. D'una divertida cançó del grup Verdi Gras. Records d'una excursió a la Pobla de Claramunt amb el carrilet, que no arribava mai. Bé, en realitat continua tardant el mateix que fa 100 anys. Si vas amb presses no interessa. Però si ets romàntic, té la seva part positiva. Et traslladen al temps. Sí, sí, em refereixo als ferrocarrils de la Generalitat que van de la plaça Espanya a Igualada.
1: Cocodril Club.
0: Era una tardor que en principi es presentava grisa, però el 18 d'octubre d'aquella tardor tot va donar un gir quan la ciutat de Barcelona va ser confirmada com l'organitzadora dels Jocs Olímpics del 92. Això, al marge de que ens agradi més o menys l'esport, ens va fer creure que alguns somnis finalment es poden fer realitat. I mentre a la ràdio sonava aquesta enigmàtica cançó d'un one-hit wonder, John Farnham, You

0: Gin. A banda del nostre amable comunicant del 1996, algú se'n recordava d'Oliver? Ah, doncs va fer coses realment notables. A finals dels anys 60 i principis dels 70 ens va regalar meravelloses cançons que alguns no hem oblidat mai.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Posem una del Serrat, sí o no?
2: Hola Albert, soy Carmen. Me encanta tu programa y quiero que me pongas de Serrat El Gorrión. Un beso.
0: No perdis

0: Notícies en xarxa.
1: La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
2: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió a la catenària.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels.
2: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants dels 5 minuts passades de les 12 al carrer 11 al barri Llumineta. Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi. Va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident i va ser localitzat i detingut a casa seva.
1: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot unes 1.082 operacions comercials previstes a l'infraestructura aquest diumenge i amb un total de 4.421 entre vendes i dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, al Solsonès, al Berguedà, també al Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda, que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la Plana Empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies, Lluís. Efectivament, estarem pendents. I en esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. I un Barça que ha traspassat a Héctor Font a la Real Societat per 8 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment de desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això just coincidint amb la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pel voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, tot a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:07, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un trenave entre Barcelona i Lió amb sortida a 1:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de l'incidència pel personal a bord dels trens, i Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per al personal de DIF.
1: I mentrestant, l'aeroport de Barcelona, el Prat, que s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
2: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família a diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació tornada algun dels usuaris que arriben o que marxen avui des de l'aeroport del Prat.
5: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. suele salir más económico.
3: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
6: Sí, de vacaciones porque tenemos un concierto, de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que un 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
7: Tornem de vacances d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: Amb tot, unes hi ha 1.082 operacions comercials previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels que tornen, també hi ha turistes que aprofiten aquests darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat que també han trobat una miqueta cara.
1: El tren també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un milió de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
2: Per carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la A7 són algunes de les vies que es poden registrar amb més intensitat, sobretot aquest diumenge a la tarda i demà dilluns. Així, al final de les vacances, deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat molt elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
1: I de la mobilitat passem a l'economia i a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment de preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris, la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
2: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i a les Garrigues. Gemma Quintella, directora del Gremi d'Empresaris d'Hostaleria del Maresme.
8: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de ballada. Altres més lineals aquí al Maresme.
2: A la Costa Brava, hotels i càmpings han tancat un estiu positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de comarques d'interior. Judit Lloberol és gerent del grup Costa Brava Centre.
9: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i un 95%. Fent una mica de mitjana, sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: També satisfacció a les comarques de Tarragona. L'eclipsi va ser un gran incentiu pels establiments hotelers i càmpings, però el juliol encara va anar millor, gràcies al turisme estranger. Xavier Guàrdia és portaveu de la Federació d'Establiments Hotelers de Tarragona.
10: Bé, fins ara podem dir que aquesta temporada és molt similar al 24 i al 25, que van ser dues bones temporades turístiques. Estem parlant de públic espanyol com sempre, seguit del públic francès, que ha baixat una mica, l'espanyol ha pujat una mica. El britànic i l'irlandès repeteixen i segueixen pujant com cada any. Alemanya ha baixat una mica, Holanda, França, Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests funcionen similars.
2: Els càmpings també han mantingut un bon comportament, amb ocupacions entre el 65% al juliol i 80% a l'agost. El sector preveu arribar als 22 milions de pernoctacions aquest any, impulsat especialment pel turisme fora de temporada alta. Miguel Gotanegre és el president de la Federació Catalana de Càmpings.
11: Crec que haurem fet al voltant d'un entre un 75 i un 80% de les pernoctacions que farem, amb la qual encara queda un marge de pernoctacions que es faran a la tardor, no? Però hem de fer una anàlisi positiu.
2: Els hotels catalans van registrar més de 2,7 milions de viatgers al juliol i un màxim històric, i han superat per primera vegada els 13 milions en l'acumulat entre gener i juliol. El turisme estranger ha estat el principal impulsor d'aquest creixement, amb un augment del 4% respecte a l'any passat.
1: I després de totes aquestes vacances, tornar a la rutina no sempre és fàcil, i és que el cervell s'acostuma ràpidament al ritme més relaxat i planet de les vacances i necessita uns dies per adaptar-se de nou a la rutina.
2: però ho acabarà fent. Els experts situen entre 2 i 3 setmanes el temps necessari per recuperar-ne el ritme habitual. Ens ho explica Carme De Fez.
12: Passades les vacances a l'oficina pot causar cansament, irritabilitat, falta de concentració o dificultat per habituar-se a la rutina. És la síndrome postvacacional. El doctor Francisco Mira, neuròleg i director mèdic de MyBrain, explica què podem fer perquè aquesta tornada sigui una mica menys traumàtica.
13: Adelantar a poc a poc en els dies previs l'hora d'entrar al llit. Això seria una de les qüestions. Dos, hauríem de tindre moltíssima exposició a la llum del sol en la primera meitat del dia. Això ajuda a regular la melatonina i certs cicles biològics que ens ajudaran a descansar millor. Intentar no incorporar-se a la feina un dilluns i tindre per davant 5 dies de feina. Si es poguera, també seria ideal tindre la capacitat de finalitzar les vacances, sobretot els viatges, 2-3 dies abans de la incorporació a la feina.
12: Aquesta aclimatació pot durar entre 2 o 3 setmanes. Si el malestar no desapareix i s'allarga en el temps, estem parlant d'una altra qüestió.
13: Sobretot si dura més de les 2-3 setmanes que hem dit, si ja tenim una situació laboral adversa, segurament ahir tenim un major risc de que ens es mescle un postvacacional que està disfressant un burnout o una situació depressiva o predepressiva.
12: Després de les vacances, el cos també necessita uns dies per tornar a posar-se en mode rutina. Si no passa, cal valorar la situació amb un professional.
1: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista per al primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors en les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol i també ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
1: I ampliem ara una mica la mirada fora del nostre territori. Avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
2: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi, Carme De Fez.
12: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
1: En successos, un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Llominetes.
2: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment un noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un

0: estació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
1: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació de les andanes, l'eixamplament de les escales fixes i la reforma d'una part de l'estructura del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar-ne l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta reoberta també recuperarà una connexió molt esperada pels usuaris, ja que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas, que estava tancat des de l'octubre del 2025, i durant aquest període els passatgers que havien de fer transbordament entre les dues línies havien de sortir de l'estació i completar el trajecte per l'exterior.
0: Són les 2:16, moment per conèixer què passa al país amb notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atraure clients.
1: La Teva Lastra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci a l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte Instagram amb el nom de Bertas.kitchen i on es penjaven les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la Teva. Cugat Media, Sílvia González.
2: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la Teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la Teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la Teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de catering.
3: La Teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir poc a poc perquè se sentís més calmada.
4: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering. I això a mi m'encanta,
0: perquè sempre volen millor. Et deixo aquí inesperada,
2: d'acord? Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la Teva manté darrere el taulell.
1: Versos que connecten pobles, història i un sentiment de pertinença a través de quatre veus. Així ha tancat la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos, que s'ha celebrat a Sant Joan de les Abadeses després que l'organització ha hagut de canviar l'ubicació pocs dies abans de la seva cluenda.
5: L'obra poètica de Sonia Moll, Maria García, Iris Higinosa i Martí Sales ha posat el punt final a la quarta edició del Festival Pirineu Terra de Versos. Escolteu el poeta Martí Sales.
6: Descentralitzar i desestacionalitzar la poesia dels països catalans, perquè hi ha una gran riquesa poètica al nostre país i fa il·lusió que per tot arreu floreixin festivals com aquest. Totes les institucions públiques o privades han de rebre aquesta riquesa i ajudar a créixer amb tots els mitjans i no posar pals a les rodes.
5: La cluenda s'havia de celebrar a Ripoll, però a causa de alguns problemes amb l'Ajuntament van obligar a traslladar-la al Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses. Així ho explica Carles Carra, membre de l'organització.
7: Avui tenim un agraïment especial a l'Ajuntament de Sant Joan i al Palau de l'Abadia per cedir-nos amb totes les facilitats del món aquest espai preciós i ple d'història que han fet possible aquesta edició. Ja fa uns quants anys que a la capital ripollesa vivim moments difícils per la cultura i s'augura un futur fosc i complicat. Però amb l'èxit aclaparador d'aquests tres dies de festival ens preguntem, de què tenen por? De reunir poetes de primer nivell com els que tindrem sort d'escoltar avui? Què els molesta? Perdre el control sobre el material municipal, que ens el sentim nostre, la dinamització del poble?
5: Malgrat aquesta situació, l'organització ha valorat positivament aquesta edició i asseguren que la bona participació de cada sessió els anima a continuar endavant en el projecte i consolidar-lo.
0: I és moment ara d'obrir plana cultural i parlar, com no podia ser d'una altra manera, de la Diada de Sant Fèlix, que s'està celebrant des d'un quart d'una a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
1: Es tracta d'una de les cites més destacades del calendari casteller, on participen les millors colles del moment, la colla Joves Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca,

0: la Colla Jove Xiquets de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Connectem amb Ràdio Vilafranca per saber l'evolució de la Diada. Bona tarda, Josep Maria Soler.
1: Bona tarda, doncs ens trobem a meitat de la segona ronda i hem de dir-vos que la primera ronda ha estat una ronda espectacular amb 4 castells de gamma extra, el 4 de 9 net de la Vella dels Xiquets de Valls, 5 de 9 en folre de la Jove de Tarragona, 3 de 10 en folre i manilles dels castellers de Vilafranca i 4 de 9 net de Joves Xiquets de Valls. Tots 4 castells descarregats. I en aquesta segona ronda, si la primera ha començat potent, la segona no ha estat menys. La Colla Vella ha plantejat el 4 de 10 en folre i manilles, un 4 de 10 que ha pogut carregar. Semblava que podia descarregar, però finalment s'ha trencat i ha quedat només encarregat. I la Jove de Tarragona fa uns instants també ha pujat al seu nivell i ha plantat un altre castell de 10. En aquest cas, el 3 de 10 amb folre i manilles, un castell que ha hagut de lluitar moltíssim per carregar i també per descarregar-lo, però l'ha aconseguit descarregar.
2: Gràcies, Josep Maria. Estarem pendents. I també us expliquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en un escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que serà dels seus 26 anys d'un festival consolidat dins el calendari cultural gironí. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
2: Sembla que no tenim aquesta crònica al moment, però si podem parlar de Figueres, ben a prop, que comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica.
0: Durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre musical del país. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
3: Figueres comença a acomiadar aquest diumenge una de les edicions més multitudinàries del Festival Acústica, que durant 3 nits consecutives ha tornat a convertir el centre urbà de la capital de l'Alt Empordà en l'epicentre de la música del país. La cita va donar el tret de sortida dijous amb una jornada inaugural de gran nivell, on van destacar la potència del rock de Quim Mandado i el ritme reggae d'Ise Onda de Sound a la plaça Catalunya, així com l'elegància de l'homenatge a Lluís Llach al Teatre Jardí. Divendres la Rambla va viure la seva nit més eufòrica, amb 2 dels plats forts del festival. Primer amb el concert especial dels 20 anys de Buhos i posteriorment amb l'energia encomanadíssima de la Fúmiga. El ritme no va afluixar dissabte, quan l'escenari principal va agafar el relleu amb les actuacions successives de la Ludwig Bank i els veterans Sopa de Cabra davant de milers de persones. 3 dies de ple absolut que confirmen la bona salut de l'esdeveniment i que avui diumenge posen el punt final amb els darrers concerts de Cloenda a la Rambla.
4: Notícies en xarxa. Esports.
2: I en futbol, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 2:15 de la nit.
0: El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es torna la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre Barça i Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
2: El Barça, que ha traspassat també Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de recompra.
0: Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
2: D'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit disputat ahir dissabte. El gol Perico el va fer Roberto.
0: L'entrenador blanquiblau, Manolo González, lamentava que els gols rivals haguessin arribat en 2 situacions de contraatac.
5: Pots pensar quan vens aquí que el rival et pot sotmetre a través del joc o de la possessió, no ha sigut així, i la situació de perill sempre que nosaltres amb pèrdues sense tenir una pressió excessiva del rival i en situacions de defensar mal les vigilàncies, que el dia del Madrid ho hem fet molt prou bé, penso, però avui hem estat malament i hem concedit moltes situacions de contres, que els dos arribin de 2 contraatacs és, a mi em fastigueja bastant, la veritat.
0: Manolo González no va acabar satisfet amb la pèrdua dels duels individuals per part dels seus jugadors.
5: Moltes pèrdues de pilota, amb situacions que no tenia expressió i perdíem la pilota fàcil. I bueno, penso que la segona part, quan millor estàvem, que l'equip tenia el partit més controlat i estàvem arribant, és quan ha arribat la situació del 2-1 i allà s'ha complicat una altra vegada. Vull penso que el partit no és bo, està clar, però no és bo sobretot perquè els duels no han estat bé, les vigilàncies no han estat bé i a nivell individual no han estat bé avui.
2: I també expliquem que l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit.
0: L'entrenadora blanquiblava, Sara Monforte, admet que l'equip no va fer un bon partit.
6: Cruel, però sincerament merescut. S'ha creu dir-ho i jo ho li vull dir a les jugadores, crec que no han fet un bon partit, hem estat malament, no s'ha aparegut gens aquest equip a el que hem estat jugant tota la pretemporada, igual m'he equivocat jo sempre em fico per davant de tot. Crec que quan jugues amb foc et cremes i han jugat massa amb foc i, bueno, i en un ABP ens han marcat el 1-0. No puc marxar contenta del partit, però bueno, també és a dir que això acaba de començar i no hi ha que donar-li, hi ha que fer aprenentatge i a continuar.
2: I aquest cap de setmana ha començat la Lliga Primera Federació. El Sant Andreu va debutar ahir dissabte amb derrota 1-0 a Osca. Avui juga a l'Europa, que rep el Jaén a 8:15 a Can Dragó. L'Europa ha fet una crida a la seva afició per omplir Can Dragó d'estelades com a mostra de rebuig a l'abús policial i a la restricció de les llibertats individuals. Qui completarà aquesta jornada d'avui en aquesta Primera Federació serà el Nàstic, que els granats juguen contra el Saragossa al nou estadi. Ho fan avui a 9:45. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Continguts en xarxa.
8: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
9: Claqueta final!
10: És una història de traïció, és una història d'abandono.
11: Jo no sabia que tenia soneja, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
10: ¿Cuál es la pregunta?
8: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
10: Has canviat la cara, tant que ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
12: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
9: ¡Jasper!
8: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
13: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
14: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
15: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
8: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
16: Estarem junts sempre.
17: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
18: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són 2:15. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica.
0: Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 8:50 a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària.
2: Repassem altres titulars i altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
0: Bon dia, Adrià.
2: Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons han informat la policia local de Castelldefels.
0: L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de 5 minuts passades de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de les Llumineres. Segons les primeres informacions, un turisme circulava a gran velocitat, va atropellar mortalment el noi i va continuar la seva marxa i va acabar impactant finalment contra un arbre i un pal de llum a la rotonda entre el passeig de la Marina i el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i que van rebre assistència sanitària. L'infractor va abandonar el cotxe després de l'accident, tot i que va ser localitzat i detingut a casa seva més tard.
2: I l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert d'aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar.
0: Tots ells ho fan en un estiu marcat per l'augment dels preus. Amb tot, unes 1.082 operacions comercials estan previstes a la infraestructura per avui diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i demà dilluns. Malgrat ser els últims dies d'agost, també hi ha turistes que venen a Barcelona, una ciutat que també han trobat una mica cara.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia. Continua aquest temps completament diàfan, molt tranquil, molt transparent i ben assolellat. Al llarg d'aquestes immediates hores, alguns núvols poc importants s'aniran passejant per la Costa Daurada, d'altres cap al Pirineu, sobretot al Prepirineu, el Solsonès, el Berguedà, també el Lluçanès, alguns racons de la Vall Fosca, per exemple, però sense tempestes. I la tarda que està sent més càlida que la d'ahir, en algun racó de la plana empordanesa i sobretot del Pla de Lleida, passarem dels 34-35 graus aquesta tarda. En vista demà, una situació molt semblant, matí d'alguns núvols cap a Ponent i cap a la costa, i demà a la tarda algun ruixadet molt fugaç, sobretot a la capçalera del Llobregat i del Ter. N'estem pendents a la xarxa?
2: Efectivament, estarem pendents i mentre en esports el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:45 de la nit. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. L'últim cap de setmana d'agost concentra un dels moments de més moviment de l'estiu a Catalunya. Milers de persones tornen de les vacances i els principals punts de transport es preparen per absorbir l'augment dels desplaçaments entre divendres i dilluns. Tot això coincidint amb la circulació de trens a la línia de alta velocitat entre Girona i Barcelona, que es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil.
0: Hi ha dos combois afectats que són un avant entre Barcelona i Figueres amb sortida a les 8:17, que es trobava aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió amb sortida a les 8:15, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal de bord dels trens i Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona, el Prat, s'ha omplert aquest diumenge de viatgers que tornen de les vacances, però també d'altres que aprofiten els darrers dies d'agost per marxar. I tot això ho fa en un estiu marcat per l'augment de preus. Les vacances han estat una mica més cares, però és una qüestió d'organitzar-se, apuntava la Júlia, que torna de passar uns dies en família en diversos indrets del nord d'Itàlia. Escoltem com estan vivint aquesta operació de tornada alguns dels usuaris que arriben o marxen avui des de l'aeroport del Prat.
19: Cogimos el AVE esta mañana en Zaragoza y paramos en Sants. Hemos venido en el metro, que hay de Lanzadera hasta aquí, y ahora pillamos el avión y vamos para Menorca. Suele salir más económico.
20: Por el verano joven. Sí. Con el verano joven el AVE Zaragoza-Barcelona era más barato y desde Zaragoza el vuelo era impagable.
21: Sí, de vacaciones, porque tenemos un concierto de weekend y ya aprovechamos y echamos aquí lo que en 4 o 5 días venimos. Nosotros estamos acostumbrados también a ir fuera de España y nos aparece más caro viajar dentro de España que fuera de España.
22: Tornem de vacances, d'una setmaneta de vacances. Bueno, una mica més cara, sí. Sobretot a l'hora de menjar i així, sí. Però, bueno, és qüestió d'organitzar-se una miqueta i ja està.
2: A amb tot unes 1.082 operacions comercials que estan previstes a la infraestructura aquest diumenge, amb un total de 4.421 entre divendres i dilluns. A banda dels qui tornen, també hi ha turistes que aprofiten els darrers dies d'agost per visitar Barcelona, una ciutat, com dèiem, que han trobat una mica cara. I passem ara al tren, que també reforça la seva oferta davant l'augment de la demanda. Renfe ha posat a la venda més d'un 1.000.000 de places a tot l'estat i en els serveis d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya hi haurà unes 92.000.
0: Pel que fa a la carretera, el trànsit es concentra especialment als accessos de Barcelona i els principals eixos que connecten el litoral amb l'interior. La P7 i la 7 són algunes de les vies que poden registrar més intensitat, sobretot avui diumenge a la tarda i de cara demà dilluns. Així, final de vacances deixa un cap de setmana marcat per una mobilitat elevada i per un dispositiu especial per facilitar els retorns.
2: I de la mobilitat passem a l'economia, a l'ocupació. Catalunya tanca aquest diumenge la temporada turística d'estiu amb una valoració positiva del sector i bones xifres d'ocupació a bona part del territori. Els hotels han assolit xifres rècord de viatgers al juliol, mentre que l'augment dels preus i les estades cada cop més curtes marquen la temporada. Per territoris a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95%, mentre que el Maresme ha fregat la plena ocupació.
0: A Lleida, l'eclipsi solar del 12 d'agost va generar un fort impacte turístic, especialment al Segrià i les Garrigues. Gemma Quintella és la directora del Gremi d'Empresaris d'Hoteleria del Maresme.
1: Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme. Estem fregant un 90-95%. Ha anat bé, amb pujades i baixades. Ara mateix hi ha alguna població que aquesta setmana ha notat una mica de davallada. Altres més lineals aquí al Maresme.
0: A la Costa Brava, els hotels i càmpings han tancat un estiu en positiu, tot i que les altes temperatures han reduït l'afluència als restaurants. Els establiments de la costa també han rebut més visites que els de les comarques d'interior. Judit Llobrol és gerent del grup Costa Brava Centre.
3: Hem d'acabar de fer números de tancament d'agost, però estic segura que podem arribar entre un 90 i 95%, fent una mica de mitjana. Sí que establiments més interior potser no han arribat a aquestes xifres i compensen més establiments que toquen a mar, a costa, però bàsicament creiem que arribarem en aquests números.
2: I els hotelers de Tarragona Ciutat tanquen un bon mes d'agost, però assumeixen que aquest estiu l'ocupació ha estat lleugerament inferior a la d'altres anys.
0: La majoria de turistes han estat de proximitat en detriment dels estrangers. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: En conjunt, l'estiu ha costat una mica més que en campanyes anteriors, ha assegurat el president dels hotelers de la ciutat de Tarragona, Xavier Jornet, en declaracions a Tarragona Ràdio.
23: Hi ha uns símptomes de que potser ha costat una miqueta, al final, encara que l'estiu ha estat bo, ha estat similar al de l'any anterior, però una miqueta ha costat una miqueta més d'acabar diguéssim una miqueta menys d'alegria del que teníem l'any passat, amb la qual cosa, bueno, hem de veure propers anys una miqueta estar a sobre.
5: Jornet recorda que hi ha un nou tipus de turista, el sènior amb més poder adquisitiu, que ja comença a visitar la ciutat. A la temporada alta, el 40% dels visitants han estat de proximitat a nivell català i estatal. Pel que fa a la resta, són francesos, britànics i del conjunt d'Europa. Ha destacat d'altra banda un percentatge, però més reduït, dels turistes internacionals dels creuers que aprofiten per fer uns dies de vacances abans o després d'embarcar.
2: En plana política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament, en una entrevista publicada aquest diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs. Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport a la consellera d'Educació, Esther Niubó.
0: Ell ha assegurat que el govern té voluntat de transformar l'educació, però que ha advertit que cal tocar de peus a terra i que no es poden demanar impossibles. També ha avançat que Niubó explicarà els resultats de la investigació sobre els errors de les proves PISA, unes incidències que han impedit comparar les dades catalanes amb les d'altres territoris. I en l'àmbit polític, el president s'ha mostrat disposat a reunir-se novament amb Carles Puigdemont i ha defensat el lideratge de Pedro Sánchez al govern espanyol. També ha donat suport al traspàs de competències en immigració a Catalunya.
2: I ampliem ara una mica la mirada més enllà del nostre territori, perquè avui es compleix un mes de l'entrada massiva de migrants des del Marroc a la ciutat autònoma de Ceuta. Tot i que la majoria van retornar 48 hores després, encara resten a la ciutat unes 3.000 persones en condicions precàries.
0: El Consell de Ministres aprovarà dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per pal·liar els efectes d'aquesta crisi humanitària. El president del govern, Pedro Sánchez, respondrà a les crítiques de tota l'oposició i també dels seus socis dijous vinent al Congrés. Aquesta és la crònica d'una crisi de Carme de Fez.
6: Era el 30 de juliol. Milers de migrants entren en massa a Ceuta des del Marroc a peu i nedant. Els agents marroquins no impedeixen l'entrada i les autoritats espanyoles es veuen sorpreses. No passen ni 48 hores quan la gran majoria dels 50.000 migrants tornen al Marroc. Només resten a Ceuta uns 3.000, sobretot subsaharians i menors no acompanyats. Els dies següents, el govern espanyol investiga què va provocar aquesta crisi. Les xarxes socials i les màfies apareixen entre les principals hipòtesis, tot i que no falta qui veu els Estats Units i Israel movent els fils d'aquesta llau humana, amb l'interrogant de si el CNI tenia informació prèvia o no. El 15 d'agost, Espanya, ara sí, amb l'ajuda del Marroc, reforça la frontera davant la convocatòria d'una nova entrada massiva, que finalment es desarticula. Paral·lelament amb la polèmica política entre les autoritats de Ceuta i el govern de l'Estat, la situació humanitària s'agreuja per la presència de migrants en campaments improvisats i la saturació dels serveis d'acollida. El 19 d'agost, el govern anuncia el trasllat a la península de centenars de menors migrants davant la negativa de les comunitats, sobretot governades pel PP i Vox, amb un pols que es manté durant tota la crisi. L'endemà, la tensió social esclata quan un grup de veïns entra en un campament de migrants i crema part de les instal·lacions i les seves poques pertinences. Divendres 28 d'agost, gairebé un mes després d'esclatar aquesta crisi, Espanya sol·licita finalment a la Unió Europea suport del Frontex i l'Europol per gestionar els migrants que encara romanen a Ceuta.
2: I toca donar ara una notícia de les que no ens agraden. Un jove de 16 anys va morir atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la matinada al carrer 11, al barri de Lluminetes.
0: Segons les primeres informacions, un turisme que circulava a gran velocitat va atropellar mortalment el noi, va continuar la seva marxa i va acabar impactant contra un arbre i un pal de la llum a la rotonda del passeig de la Marina amb el carrer 11. De retruc, dues persones més van patir ferides de diversa consideració i van rebre atenció sanitària. L'infractor, que va abandonar el cotxe després de l'accident, va ser localitzat i detingut a casa seva.
2: Efectius de la policia local de Castelldefels, Mossos d'Esquadra i del sistema d'emergències mèdiques es van desplaçar fins al lloc de l'accident per atendre els afectats. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre i ha traslladat el seu condol a familiars i amics del jove de 16 anys mort. També us expliquem que l'estació de Verdaguer de la línia 4 del metro de Barcelona torna a estar operativa dilluns a les 5 del matí, coincidint amb l'inici del servei. La parada està tancada durant 8 setmanes per unes obres de remodelació, tot i que els trens de la L4 han continuat circulant pel tram sense efectuar-hi parada.
0: Els treballs han permès modificar diferents elements de l'estació amb l'objectiu de millorar-ne l'accessibilitat. Entre les actuacions destaquen l'ampliació d'andanes, l'eixamplament de les escales fixes o la reforma d'una part del vestíbul. Aquestes intervencions formen part del procés d'adaptació de la parada per facilitar l'accés a les persones amb mobilitat reduïda. La reobertura també recuperarà una acció molt esperada pels usuaris, i és que aquest mateix dilluns també tornarà a funcionar el passadís interior que comunica directament les línies 4 i 5. Aquest pas estava tancat des de l'octubre de l'any passat i durant aquest període els passatgers havien de fer el transbordament entre les dues línies sortint de l'estació i completant el trajecte per l'exterior.
2: Tanmateix, mentre algunes actuacions arriben al final, altres obres continuaran afectant el servei durant els pròxims dies. És el cas dels treballs del Macropou de l'L9 i l'A10 Nord que obligaran a interrompre temporalment la circulació entre la Sagrera i Bon Pastor. Són les 2:45. Moment per conèixer el que passa al país amb les notícies de proximitat. Que les xarxes socials són una finestra oberta al món ja fa temps que ho sabem. Per als petits negocis, a més, és un gran aparador per donar-se a conèixer i atreure clients.
0: La teva, l'Astra, propietària de la peixateria Peix Peixet, al número 37 de l'Avinguda de Cerdanyola, feia temps que barrinava com podia promocionar el seu negoci i l'entorn digital. Un dia, gairebé per casualitat, va trobar la resposta. La Berta Montilla, una clienta habitual, havia obert un compte d'Instagram amb el nom de Berta's Kitchen i on penjava les seves receptes i etiquetava la peixateria cada vegada que feia servir el producte de la teva. Cugat Media, Sílvia González.
7: Va ser aleshores quan la Berta li va proposar una col·laboració ben singular. Ella aportaria les xarxes socials de Peix Peixet i, a canvi, la teva li subministraria peix per elaborar les receptes que comparteix a les plataformes. Així, la teva va començar de zero i en un any ha aconseguit sumar més de 3.800 seguidors entre Instagram i TikTok. Pot semblar una xifra modesta, però gràcies a aquesta visibilitat, la teva ha aconseguit clients nous, com per exemple empreses de càtering.
10: La teva al principi es posava molt nerviosa i li anava dient que havia de dir a poc a poc perquè se sentís més calmada.
11: M'ha sortit oportunitat de col·laborar amb persones que fan catering i això a mi m'encanta perquè sempre volen el millor.
7: Els continguts neixen tant de les idees que porta la Berta, sempre atenta a les tendències i els interessos de la comunitat, com de les converses quotidianes que la teva manté darrere el taulell.
2: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca edició amb la mirada ja posada en el futur.
0: Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en l'escenari per a companyies teatrals d'arreu, en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival que està consolidat dins del Festival i Calendari Cultural Gironí. Televisió de Girona, Xavier Morlans.
2: I també us expliquem que Calella de Palafrugell, el Baix Empordà, ha dedicat l'última sardana de l'estiu al pintor Modest Cruixart amb motiu del centenari del seu naixement. L'acte celebrat a la platja de Portbó aquest dissabte al vespre va comptar per primer cop amb el gegantó de l'artista de Palafrugell i es va ballar dins l'aigua. Ho va seguir des de Ràdio Palafrugell el Ferran Castelló.
12: La Cobla Baix Empordà va interpretar Les Fulles Seques, una peça inspirada en el quadre homònim de Modest Cuixart. Francesc Baquer és el vicepresident de l'Associació de Veïns i Amics de Calella.
24: Fa uns 3 o 4 anys es va posar a ploure i els músics van tocar les sardanes a sota les voltes. Nosaltres, a l'acabar les sardanes, ens banyem perquè fa molta calor. I vam dir, ja que ens hem de banyar, ballem aquesta sardana dintre de l'aigua.
12: La sardana escollida també és un homenatge a Ricard Viladasau, gran amic de Cuixart. Sílvia Arnau, directora de la Fundació.
25: Van retre homenatge a l'Enric Morera. Aquesta sardana és del 1909. A la vegada és una sardana que fa homenatge a un poema d'Àngel Guimarà. Descriu l'obra de Modest Cuixart en alguns estrets que hi ha a la pintura de manera més destacable. O sigui, gira entorn d'una cosa molt rica a nivell de cultura catalana.
12: Modest Cuixart va ser nomenat fill adoptiu de Palafrugell l'any 2006.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: I pel que fa als esports, el Barça fa aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou a 9:15 de la nit. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de la Lliga amb un ple de punts, 6 de 6. Es dona la circumstància que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4. El Barça també ha traspassat Héctor Fort a la Reial Societat per 8 milions d'euros amb opció de compra. Fort va arribar al Barça amb només 7 anys i la temporada passada va jugar cedit a l'Elx.
2: I d'altra banda, l'Espanyol va perdre 2-1 contra la Reial Societat a Anoeta en el partit que va disputar ahir dissabte. El gol perico el va fer Roberto. També us expliquem que aquest cap de setmana ha començat la competició de la Lliga F. Fa pocs minuts el Badalona Women ha perdut contra l'Atlètic Club a Lezama 3-1.
0: S'ha avançat l'equip badaloní amb un gol d'Irina, però l'Atlètic Club ha empatat a 4 minuts del descans. A la segona part, Azcona ha aprofitat una errada defensiva del Badalona Women per avançar-se al marcador i Amezaga ha posat el 3-1 definitiu. Radio Ciutat de Badalona, Pau Roche.
26: Hola, bona tarda des de Bilbao, des de Lezama, on acaba de perdre fa pocs minuts el Badalona el seu primer partit de Lliga F. Ho ha fet contra l'Atlètic Club de Bilbao i la veritat que el guió de partit ha sigut com el cel del dia. Ha començat molt assolellat, però a mesura que anaven avançant els minuts s'ha anat ennuvolant i ha acabat plovent. S'ha avançat el Badalona al minut 13 per dir amb un gran gol d'Irina, però a la segona meitat les Lleones han marcat dos gols que feien el 3-1 definitiu en una segona meitat en la que no s'han sentit gaire còmodes després d'haver portat el domini durant tot el primer temps. El proper partit serà dissabte vinent a les 12 al camp de l'Espanyola, la Ciutat Esportiva Dani Jarque, i el podreu seguir també a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Gràcies, Pau. D'altra banda, l'Espanyol va perdre 1-0 ahir dissabte al camp de l'Eibar amb un gol en el temps afegit. Per la seva banda, el Barça comença la defensa del títol a casa a les 7 de la tarda contra el Tenerife.
0: El tècnic del Barça, Pere Romeu, ha manifestat el seu respecte pel rival.
8: Bé, un partit exigent, un rival molt dur, un rival al qual sempre li he tingut molt respecte des de que soc entrenador aquí al Barça, un Tenerife que sempre és un equip agressiu, és un equip intens, és un equip que va molt al duel, que es defensa amb totes les jugadores, que després té bona capacitat de jugar directe i de contraatacar-te, un equip que històricament sempre ha quedat a la posició alta de la classificació habitualment, un equip que, com tu bé dius, ha fet bones incorporacions que segur que li donaran un punt competitiu i de qualitat molt alt. Així que demà haurem de treure una versió boníssima nostra per endur-nos els tres punts, que és el que volem.
2: I a segona A, doble victòria catalana aquest dissabte. El Centre d'Esports Sabadell va guanyar l'Almeria 1-0 en el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
9: Gran inici de temporada del Sabadell en l'any del retorn a la segona divisió després de dos empats fora de casa contra dos candidats a la part alta. A més, amb la sensació d'haver perdonat tant a l'Sporting com al Castellón, ahir contra un altre equip que reuneix les mateixes característiques, victòria 1-0, per tant 3 porteries a 0 en 3 jornades l'equip de Ferran Costa, i amb la sensació de nou que es va tornar a jugar allò que més li interessava al conjunt arlequinat, que ja es va avançar a la primera meitat en gol de Nico Joaquini. El va anul·lar el VAR per una falta prèvia d'Arthur Bonaldo, però el mateix davanter de Kansas City, l'estatunidenc, va acabar fent l'únic gol del partit a la segona meitat, també aprofitant una pilota morta dins de l'àrea després d'una rematada prèvia de Ton Ripoll. Va saber patir després en bloc baix en el tram final de partit per acabar segellant la primera victòria del curs, 5 punts de 9 possibles en aquesta arrencada de Lliga, insisteixo, en l'any del retorn a la Lliga Hypermotion del Centre d'Esports.
2: I a primera federació completarà la jornada el Nàstic.
0: Els granes juguen contra el Saragossa al nou estadi a 2:15. Tarragona Ràdio i Jordi Blanc.
13: El Nàstic encetarà aquest vespre la temporada 2026-2027. Ho farà de nou a la primera federació per sisena temporada seguida. Només un futbolista continua dels que fa un any van arrencar la Lliga. 20 cares noves, que en poden ser 21 abans que tanqui el mercat, sense l'objectiu de l'ascens, amb gent jove on la gran majoria provenen de segona federació i amb ganes de consolidar el projecte. Al capdavant, dos exjugadors del Nàstic, Tomeu Nadal a la direcció esportiva i Xisco Campos a la banqueta. Campos destaca la igualtat de la categoria, el paper determinant de l'afició i la importància de competir amb humilitat, identitat i esperit col·lectiu.
14: És una cosa que els he repetit moltíssim i crec que han de tenir una humilitat sempre ben entesa, de que si fem el que hem de fer podem competir contra qualsevol, tenir aquest punt de rebel·lia, i després també hem de tenir clar que han de respectar el futbol al 100%.
13: L'àrbitre del partit serà Juan Antonio Campos Salinas i s'espera una bona entrada quan el Nàstic supera ja els 6.300 abonats i els aragonesos han comprat 2.000 entrades per donar suport al seu equip.
0: L'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, vol que l'equip demostri el seu potencial.
15: Molt il·lusionat, molt conscienciat d'on estic, de que és el primer partit, i com deia abans, molt focalitzat, perquè al final el que sí depèn de tu és preparar el millor possible el partit, i amb això estic, amb intentar prendre les millors decisions, aportar tot el que pugui a l'equip, i sobretot que l'equip se senti alliberat de mostrar el que poden fer, i ja dic, intentant sumar amb tot el que pugui i ajudar des d'on me toqui.
2: I en bàsquet, la penya va perdre el primer partit de la pretemporada disputat a Gijón contra l'Obradoiro Gallec per 77-96.
0: En canvi, el Fiat Girona va superar 93-77 el Xisar Phoenix en el partit jugat a Platja d'Aro. Moncho Fernández, l'entrenador del Girona, ha valorat l'esforç dels jugadors disponibles.
16: Són amiques diferents per l'ausència de tants jugadors en les finestres, la mala notícia de les lesions. Bueno, penso que el que demanem als entrenadors que és esforç i lluita, ho han fet i bueno, ha acabat el partit i estem tots bé, doncs molt content.
0: El Fénix també ha estat el rival del Manresa aquest dematí. L'equip del Bages l'ha superat 113-91.
2: I el Barça ha guanyat la Copa Catalunya Masculina de Futbol Sala en una final ajustada contra el CatGa Santa Coloma, que ha acabat amb un marcador de 4-6.
0: L'equip colomenc ha empatat 4-4 en situació d'inferioritat numèrica a 4 minuts per al final, però el Barça ha acabat marcant 2 gols més. Escoltem Igor Rivero, del Barça, i Marc Torlà, del CatGa, en declaracions a Sport 3.
17: Contento por este primer título, ¿no? Sabemos la importancia de la Copa Cataluña y muy contento. Corriendo ritmo poco a poco y con la confianza de mis jugadores están cada día mejor. Sabemos que no podemos regalar tanto así, ¿sabes? Aún más un equipo como Coloma, pero es así, el fútbol sala, si despista un segundo, el equipo llega.
18: Bueno, ho hem tingut, al final fa ràbia perquè hi ha gols molt evitables, llavors... Òbviament, els dos equips són molt dispars i a sobre nosaltres venim de començar un projecte nou, molta gent nova, ells són campions de Lliga, juguen a Champions, ja no és un projecte que es fa, però hòstia...
2: I fins aquí les notícies en xarxa.
19: La xarxa de comunicació local.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: I així comença la nostra falca presentadora al començament del programa. En cada cançó hi ha sentiment, algun moment que recordar. Recordant els estius d'algun any darrere i d'algun any més pròxim. Ens has volgut la Ràdio Nostàlgia d'estiu. I comencem amb Carlos Baute i Mi Medicina.

0: I us hem de recordar que encara que sigui pràcticament els acaballes, encara estem a l'estiu.
1: Aquest estiu. Oh, refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.
0: Alaska Dinarama, en el seu Mil Campanes.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: I ara anem a escoltar una cançó seriosa. Quasi, quasi va guanyar el Festival d'Eurovisió. És una versió... La versió, com us hem dit, és feta per El Xaval de la Peca, a Benivín.

Possiblement la música que vas escoltar al llarg dels millors anys de la teua vida aquí, a través també de la teua sintonia preferida.

i fent un salt en el temps, com quan érem més jovenets que escoltàvem la veu de José Guardiola amb tanta tensió en aquell tango italiano.

Aquest programa pot tenir moltes virtuts i molts defectes també, com no, però ningú li treu la peculiaritat que tenim en buscar temes. Aquests salts tan estranys que fem, no?, que en una programació normal doncs es tenen en compte. Normalment passem de l'any 2000 a l'any 1960, així, sense posar-nos la cara vermella. Coses que passen, bueno, tampoc la veureu, sí. Ens la posem vermella, no. És Elvi Crespo, en aquest Suavemente.

Aquesta cançó la podríem titular de diverses formes o diverses maneres. Concretament podríem dir el cant de les gavines apanyat per les oles del mar o un passeig per la platja. En gavines, clar està.

aquest estiu. Refresca una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

0: y en los sentimientos.
1: Aquesta cançó que proposem escoltar ara no sabem si està en l'ànima, en els sentiments, però sí que estarà en el record d'algú, l'espai, o recordant aquell Maria Isabel.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.

0: y en los sentimientos.
1: I de l'altre costat de l'Atlàntic ens arriba la veu de Leonardo Fabio, aquest senyor tan romàntic i que canta aquestes cançons versificades que arriben tan a dintre de tots nosaltres.
2: Ella

Podríem dir que la Ràdio Nostàlgia d'Estiu és un paradís musical on hi ha una mica de tot i res de res, perquè la veritat és que no seguim cap ordre cronològic, sinó tot el contrari. Això sí, cançons i música que moltes vegades vam disfrutar en un estiu més o menys proper o llunyà. Azúcar Moreno, Bandido.

Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.

aquest estiu. Oh, refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Qui no recorda aquella època passada quan a la joventut ja se'ls permetia ser rebels? Això ens ho cantava la Janet. Soy rebelde.

veritat és que llegó el verano, però també està a punt d'arribar ja la tardor. Ens queda poc d'estiu. L'hem d'acabar disfrutant, escoltant les últimes cançons de tants i tants estius que hem pogut escoltar al llarg de tota aquesta sèrie de programes que han durat quasi 3 mesos. Miguel Ríos, que va ser el rockero estimat per molts i molts estius, el seu tema favorit, Bienvenidos.

el ritme de rock and roll, amiga els Ríos, amics, amigues, ens tenim que dir fins al proper programa. Adéu-siau. Que sigueu, sobretot, molt i molt feliços. Ens veiem, si vosaltres, o ens escoltem, millor dit, si vosaltres voleu, la setmana vinent, ja sabeu. Mateixa sintonia, mateixa hora. Adéu-siau. Ai, sobretot, que sigueu molt i molt feliços.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

aquest estiu. Oh, quina calor que fa! Refresca't. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duel entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. I després de la música de Leo Banana Split anirem a una altra, que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placid Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplippe. Juré només posava la cara i l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90.

la musique de Chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil parlat. La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund perquè ningú rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Temper i això és No Favors.

La música de Temper i el No Favors, una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Voyage Voyage de Desirees. Claude Frisch-Mertrand va irrompre les pistes de ball amb un look andrògin, un pentinat Erasure Heart i una mirada

Estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80 amb Desires, Voyage, Voyage. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Ian Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ho ha arribat a cantar. Tenim de parlar amb ell un dia quan ens trobem a Barcelona.

Ai, que em donava un atac de tos. Deia que quan ens suem a Barcelona, doncs en parlarem a veure amb quants idiomes ha cantat la Dolce Vita, perquè el darrer cop que ens varen veure al Palau Sant Jordi, a Discoteca de los 80, estava plovent a Barcelona, estàvem fora al carrer i lògicament no varen poder parlar gaire.

I de la música de Jan Mas anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un grup sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur va aterrar les ràdios convencionals, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, el gènere belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer per accident en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers, quan un DJ va posar un disc d'EBM a 33 revolucions en lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic va agradar tant que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de DJ o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: des soirées noires de colis. És, sens dubte, la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara, el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisc optimista impulsat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que varen passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit al matí.
1: Un accord majeur, c'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là, dans un placard des idées noires, les notes...
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sea varen popularitzar el New Beat, Flash dels Vergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs del tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stephanie de Mònaco va decidir sacsejar les monarquies europees convertint-se en estrella del pop. Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. La decisió li va sortir rodona a la princesa, ja que va vendre més de 2 milions de còpies...

0: I de Mònaco ens anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnèsia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: House, Eivissa.

Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors, en la seva edició 658, el duel entre França

El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringer va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer. Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

formació una mica rara. Un trio raro. Aquest trio de pop electrònic experimental belga era conegut pel seu humor cínic i el seu amor per la provocació friki. Varen decidir versionar la música disco de forma deliberadament robòtica, freda i minimalista, adelantant-se conceptualment al so dels francesos Daft Punk. Varen participar al Festival d'Eurovisió el 1980 amb el seu tema Eurovision. Varen quedar quasi bé els últims expressament perquè volien comprovar què sentia el perdre de forma estrepitosa. A les pistes de ball underground, però, eren els déus del culte absolut.

Fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica. No podíem mancar els Technotronic. Palm of the Jam, un tema editat al 1989. Tenca la dècada per tot o alt amb aquest gran èxit mundial produït pel belga Phil Wild i el raper productor Thomas de Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

I acabem una nova edició de Hot Dance 80 en la temporada d'estiu. I ho fem amb les divas del dancing.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country. Presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ah, this is Rick Trevino. A girl in a pickup truck is what every cowboy needs. Here goes.

0: Benvinguts, benvingudes altra volta amb una nova edició del Club del Country, amb aquest especial que us muntem, amb aquestes dates de l'any. Però és que avui farem un programa especial en el qual els mateixos artistes ens donaran la benvinguda a totes les cançons del programa. Ho ha fet Rick Trevino amb aquest tema especial que escoltàvem, amb aquest I Want a Girl in a Pickup Truck, i també ho faran Ken Melones amb Jukebox Junkie. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country.
1: Hey everybody, this is Ken Melones, and here comes another honky-tonkin' tune by special request.

0: sonava Ken Melons amb el jukebox Junkie, una de les seves cançons del 1994, i després la Stephanie Quayle amb Promise You Won't Feel a Thing, des del seu album No Housewife, que va editar el 2009. La propera que ens acompanyarà serà la meravellosa Shania Twain. Ella ha editat el 2026, fa poques setmanes, el seu àlbum anomenat Little Miss Twain. D'aquí extraiem el tema I'd Feel Loving Me.
1: Hey everybody, this is Shania Twain. Here's another good rockin' tune by special request. If I-

0: Hem recordat un duet magnífic amb una versió d'un tema que ens cantava perfectament bé, meravellosament bé, Don Williams amb el seu moment, Lord, I Hope This Day Is Good, càrrec d'un àlbum d'homenatge que van realitzar els Bellamy Brothers. També hem escoltat el Club del Country, els Confederate Railroad, dels quals hem recordat amb el tema When He Was My Age, un dels seus senzills que també ens van acompanyar d'èxit a la seva carrera artística, que va ser realment magnífica, càrrec d'aquesta banda. I ja que parlem de bandes, què tal si escoltem també els Little Texas?
1: Hi, we're Little Texas, and you're listening to Super Country, the greatest hits of all time.

0: my friend.
1: Presentant-nos tots ells les seves cançons, al llarg dels anys han anat col·leccionant moltíssims de missatges i de companyia de gent, com per exemple ho ha fet Little Texas amb el God Bless Texas, que tothom recordarà, o aquest tema de Joe Nichols del seu àlbum del 2022, després d'anys de no publicar-ne cap, quan va extreure aquest magnífic treball discogràfic que portava el nom de Good Day for Living, amb aquesta cançó a duet amb Blake Shelton, I Got Friends That Do. Seguim i ho fem recordant la música d'en Doug Stone.
2: I'm Doug Stone and here's one from my new CD.

0: estat els moments i les bones cançons de gent com Doc Stone. Us ho comentava amb una de les peces que ens ha acompanyat, i atenció perquè aquesta era una peça regravada d'un dels seus èxits anteriorment. El 2023 ens va portar novament aquest tema que havíem escoltat, la peça anomenada Why Didn't I Think of That. Estàs amb el Club del Country, avui en especial Ramanetes, amb Jim Cow Joe Di Messina, que ens aportava aquesta cançó Where the Cowboys Ride, que pertany al seu àlbum de 2026, Bridges. Aquests ponts, després de temps de no portar-nos música, així ho va fer. I des del 2019, ara escoltarem una cançó que ens obsequiava la cantant, la protagonista de The Boys, amb el seu moment i aquelles temporades, anomenada Gracia Harrison. Aquest senzill portava el nom de Civil War.
1: Hey, this is Gracia Harrison and more of the country you love next.

0: personatge que va tenir el seu èxit amb el seu moment, amb aquell únic número 1 de la seva carrera, el Just Got Started Loving You del 2007, i que ens presentava el que és el seu darrer treball en solitari, un disc que encara no ha vist la llum, però sí un senzill, que és aquesta cançó de finals de març de 2026, la cançó anomenada Overthinking. Després també ens ha portat un duet que valdrà la pena escoltar amb una cançó a finals de juny d'aquest mateix 2026, al costat de la Chrissy Poland amb la cançó Wild Horses. I a més, novetats per James Otto, perquè s'ha anunciat tan darrerament que ell serà qui portarà a partir d'ara la veu solista en la formació de Mavericks després de la mort d'en Raúl Malo. Per tant, tindrem nou vocalista amb els Mavericks. Ara és el torn d'escoltar el Club del Country, la Joana Mosca.
1: Hi, this is Joanna Mosca and you're listening to Hometown Country.

0: Fantàstica la companyia, la presència també amb el nostre programa de The Wilkinsons, tot recordant aquest de Yodeling Blues i abans de la fantàstica canadenca amb una de les seves cançons més recordades, Take It Like a Man, Michelle Wright. Acabem el Club del Country avui, però no sense la darrera presentació d'en James Robert Webb, del tema Honky Tonk Revival. Fins la setmana que ve al nostre Club del Country.
1: Hi, this is James Robert Webb, and you're listening to Today's Hot Country Music.

El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames.

0: Bé, i al Rock en Flames d'avui estem de dol perquè ha mort el bateria del 7-7 Tops, la nostra sintonia d'entrada, als 77 anys, després de més de 5 dècades al costat de Bill Gibbons i Dustin Hill. La notícia ha sacsejat el món del rock i ha provocat nombrosos missatges d'homenatge a un músic que durant més de 5 dècades va ser una peça essencial del so de la banda texana.
1: Baird va ser membre de ZZ Top des de la formació del grup el 1969 al costat de Billy Gibbons i Dusty Hill. Durant dècades, els tres músics van construir una identitat sonora i única a partir del blues, el boogie i el rock, amb una secció rítmica que es va convertir en una de les més recognoscibles de la música nord-americana. Exits com La Grange, Tush, Gimme All Your Loving, Sharp Dressed Man o Legs no es poden entendre sense el seu particular sentit del ritme. La reacció de Billy Gibbons ha estat especialment significativa. El guitarrista ha recordat Baird com un gran amic i col·laborador i ha destacat que el seu característic backbeat va ser fonamental per mantenir ZZ Top on top. Gibbons també ha assegurat que la banda continuarà endavant tal com Baird hauria volgut. La mort de Baird deixa Billy Gibbons com l'únic membre supervivent de la formació clàssica de ZZ Top, després de la mort de Dusty Hill el 2021. La banda, però, no desapareixerà. Gibbons ha confirmat la voluntat de continuar actuant mentre que els concerts immediatament posteriors a la mort de Baird van ser cancel·lats abans de reprendre l'activitat. Frank Baird va ser molt més que la bateria de ZZ Top. Durant més que mig segle va proporcionar el pols, el groove i aquella manera aparentment senzilla, però extraordinàriament precisa, de fer que cada cançó sonés com ZZ Top. Ara que ja no hi és, el seu ritme continua sonant i continuarà a fent-ho cada vegada que una guitarra de Billy Gibbons arrenqui amb aquell inconfusible sotetxa.
0: I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'avui està dedicat a Frank Baird, membre del ZZ Tops. Comença Rock en Flames, amb Joan Antoni Blanco i Rafael Cutelenc. I com deia ell, la música ha de continuar.
1: I viatgem ara cap a les antípodes, concretament fins a l'escena independent de Melbourne, Austràlia, per recordar una joia del post-rock instrumental que va deixar una empremta inesborrable durant la dècada del 2000. Parlem de Because of Ghosts, un trio format pels germans Rubeun i Dominic Stanton, juntament amb Jacob Pierce, que va a destacar per la seva capacitat de crear paisatges sonors increïbles. No només feien servir guitarres, baix i bateria, sinó que hi afegien els elements com l'acordió, els glockenspiel o fins i tot el so de copes de vi harmòniques. El resultat, peça a peça, una autèntica muntanya russa d'emocions sense necessitat de pronunciar ni una sola paraula. Pugem el volum per escoltar el sol atmosfèric i pucant de Because of Ghosts.

Ara ens submergim en els callejons més foscos i sorollosos de la història del rock. Viatgem al finals dels anys 70 i principis dels 80 per descobrir una banda que no tocava cançons. Les devorava en directe. Avui parlem de The Birthday Party. Liderats per un jovent i salvatge Nick Cave, aquesta banda va desafiar totes les regles del post-punk. El seu so era dens, perillós, violent i purament visceral. Si pensàveu que el punk era agressiu és perquè no heu escoltat el caos artístic d'aquests australians a Londres.

0: I continuem el Rock en Flames d'avui. Aquesta temporada està dedicat al rock australià amb Joan Antoni Blanco i Rafael Cutelenc. Si parlem de rock amb majúscules i d'activisme polític, hi ha un nom indispensable, Midnight Oil, nascut a la intensa escena dels pubs de Sydney dels anys 70.
1: Aquesta banda va trencar motxes fusionant l'energia del punk amb tornades melòdiques impecables. Un recordatori també per a la seva llegenda a les baquetes, Rob Hurst, mort a principis dels 2026, el motor i coautor dels grans himnes de la banda. Escoltarem un dels seus treballs més punyants, una cançó que és pura adrenalina i ràbia contra les injustícies socials. Connectem amb la potència i la passió dels Oils. Aquí sonen.

The Go-Betweens va ser un dels grups de referència més influents de l'indie rock i l'indie pop australià, en actiu de forma intermitent entre 1976 i 2006. Fundada a Brisbane per la parella de compositors Robert Forster i Grant McLennan, la banda va destacar per les seves lletres altament literàries i les seves estructures melòdiques de tall jungle pop i post-punk. Malgrat no haver aconseguit mai un èxit comercial massiu a gran escala, el seu llegat crític és equiparable al de formacions mítiques com The Smiths o R.E.M.

0: ara ajusteu-vos els auriculars i bufegueu els altaveus, perquè el que ve a continuació arriba directe des de l'altra punta del planeta. Viatgem musicalment fins a Canberra, Austràlia, per trobar-nos amb una de les bandes més potents, elèctriques i camaleòniques de rock alternatiu i el post-hardcore dels últims anys. Us parlem de Hans Lighthouse.
1: Des que van formar l'any 2008, aquest australian han sabut evolucionar en cada acord, fusionant una energia desbordant amb unes melodies increïblement cuidades. Si us agraden les guitarres afiliades, les veus intenses i les tornades que se us queden clavades al cap durant dies, no us meveu d'on sou.

i viatgem directament cap a les arrels del High Energy Rock Australia, però amb una connexió directa i brutal amb l'escena estatal. Avui ens posem de genolls davant d'un projecte de cult. Parlem de Kent Steadman and the Tubular Greens. Si us sona el nom de Kent Steadman és perquè és el mític guitarrista i fundador dels Essentials, The Celibate Rifles. Doncs bé, imagineu-vos agafar tota la fúria del punk rock de Sydney i fusionar-la amb el bo i millor de la nostra escena, ni més ni menys que els membres de Sex Museum, com Fernando i Miguel Pardo. El resultat és un autèntic terratrèmol sonor, una banda que es va ajuntar per retre homenatge a les grans llegendes de l'hemisferi sud. Des de Radio Birdman fins a The Saints o AC/DC. L'any 2005 van cremar l'escenari de la Sala Gruta 76 de Madrid i d'ara en va sortir un disc en directe que és pura dinamita. Pugeu el volum dels receptors, sintonitzeu l'energia de les guitarras i deixeu-vos portar per aquest autèntic tsunami de rock i distorsió. Això és Kent Steadman and the Tubular Greens.

i viatgem directament fins als anys 80 amb una banda que va fer història d'Australia per a tot el món. Guanyadors del Grammy, mestres del pop-rock i de la New Wave i universals gràcies a un solo de flauta que segur que reconeixerú a l'acte. Amb tots vosaltres, la veu de Colin Hay i l'energia de Men at Work, amb el seu gran himne Down Under.

0: Molt bones, continuem amb més música aquí a Rock en Flames. Segur que la cançó que va retomplir l'estudi d'energia i molt de ritme, ideal per a qualsevol moment del dia. Ens traslladem directament a Austràlia amb una de les bandes més sorprenents de l'escena indie dance de l'última dècada. Ells són Jaguar Ma, un trio de Sydney que l'any 2013 va capgirar el panorama musical amb el seu disc de debut Howlin'.
1: El seu secret fusiona les guitarres psicodèliques dels anys 60 amb els ritmes electrònics de ball de l'escena Manchester britànica dels 90. Fins i tot el mateix Noel Gallagher de l'històrica banda Oasis va admetre públicament que estava completament obsessionat amb ells. Avui viatgem a aquest primer àlbum per destacar una autèntica joia hipnòtica. Puja el volum dels altaveus, obre bé les orelles i deixa't posar per aquest clàssic modern. Aquí teniu directament des de les antípodes Jaguar Ma i el seu addictiu Come Save Me.

0: Mixed Up Everything es una banda de hard rock originaria de Melbourne. El grup destaca per estar format completament per quatre germans, Todd, Kevin, Blake i Kobe Dima. Es van donar a conèixer a tot el món gràcies a les seves versions de clàssic del rock i del grunge a YouTube, interpretant cançons de bandes com Metallica, Nirvana, Pearl Jam o Pink Floyd, acumulant milions de reproduccions.
1: El seu estil és hard rock clàssic, fortament influenciat pel so dels anys 90. Defensen la música tocada amb instruments reals a l'antiga usança, rebutjant la música generada per ordinador. Van començar a compondre les seves pròpies cançons a l'any 2016 i des de llavors han llançat àlbums d'estudi propis i fan gires internacionals, especialment per Europa.

I ara sí, ara ja ens arriba la nostra sintonia final, com sempre, Joan Jett i el seu I Love Rock and Roll. El Rock en Flames d'avui l'hem dedicat a Frank Bear, que fa uns dies ha estat traspassat. Des d'aquest programa li volem fer el nostre petit homenatge. Rock en Flames, un programa que ha estat fet per Rafael Cotelenc i Joan Antoni Blanco.

0: I ja sabeu que no podem marxar sense dir jo que deia Nietzsche, que la vida sense música
1: seria un error.
0: Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

Molt bona família, benvinguts a aquesta, la darrera setmana del mes d'agost d'aquest 2026. Benvinguts a la repassada que fem habitualment a la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, com de costum, com cada setmana, dues horetes amb la millor música i el més actual del moment. Seran 120 minuts per gaudir-ne, per disfrutar, per passar-ho d'allò més bé. Qui us parla, aquí estarà amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts un cop més. I com sempre, començarem parlant de les novetats de la setmana. Aquestes propostes que volen formar part de la llista. I després repassarem la llista completa, del 30 fins al número 1. I com deia aquell, here we go, comencem.

0: Comencem amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, la porta Ariana Grande del seu darrer 33, Like I Do.

Ariana Grande, que ha tret un nou 33, un nou llarg aturada carregadíssim de bones propostes. I aquesta és la primera que s'ha tret en format senzill. Canviem d'estil i ens anem a escoltar la nova de Alesso. Smoke Machine. Lights low and they turn green. Give it to me now.

Música més forta, més pujeteta de revolucions, aquesta nova d'Alesso, Smoke Machine. I la tercera novetat de la setmana arriba automàticament d'abans de Becky G.

0: La BXG, que també estrena novetats, ja ha tret un pilot, i aquesta és la principal, Automático. Les novetats de la setmana. I de la setmana, també, com no, els que se'n van.
1: Surten de la llista.
0: Dues sortides aquesta setmana. La primera...

David Guetta a la producció i amb la veu la Sia i la música d'Afrojack. Awake Tonight, 18 setmanes a la llista, marxen des del 30, i nova proposta que també marxa és aquesta altra, Ozuna, Una aventura.

0: Al límit de la locura, marxant des del lloc número 25, aquesta proposta d'Ozona. Esclar que sí, sonant a la ràdio, sonant a Vilafant FM, la teva música. Hem repassat les novetats, hem escoltat les dues propostes que ens abandonen i ara què queda? Pues repassar la llista del top 30. I com és ben normal, començarem des del 30.
1: Número 30.
0: Chica 305.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Número 29.
2: I ells amb el 29 hem pujat un esgraonet i ens anem a escoltar a Chainsmokers All the Time.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 28.
2: Seguim escoltant bona música i canviem d'estil perquè arriba el Zizi, la proposta de Omar Kurtz. Novetat a la llista.

0: la pregunta, hi ha flow o no hi ha flow? Ozuna o Marc Curts, novetat a la llista, el Zizi. A veure les votacions que decideixen, però de moment ha entrat amb força bon peu des del lloc número 28 de la llista.
1: Número 27.
0: Aquesta la coneixes, que té ritme i enganxa moltíssim. La Graciosa és la proposta que porta 15 setmanes a la llista de Quevedo i Elvis Crespo.

0: una sabrosa.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 26.
3: Des del 26 comença a sonar Silver Panda, potser el nom no te diu res. Si te dic que ve acompanyat amb la producció d'Armin van Vuuren, la cosa comença a millorar. I si a sobre te dic que la cançó versionada és l'Enjoy the Silence, què et sembla? Pot ser tota una canya, no?

0: És el track, és la música, és el so estrepidant de Silver Panda i Armin von Buuren amb aquesta nova remescla de l'Enjoy the Silence. Com dèiem, això arribava al lloc número 26 de la llista del Top 30. Vinga, som-hi cap al 25 amb una que també fa tremolar.
1: Número 25.
2: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: Maluma i Ryan Castro, Pala Seca, sonant a la llista del Top 30, lloc número 24 aquesta setmana. És una peça musical que porta 17 setmanes a la llista i la setmana passada estava el 19, baixa en picat, doncs, aquesta setmana. Continuem cap al 23.
1: Número 23.
0: I en el 23 continuem amb molt d'amor, molt de carinyo. Nicky Jam, Con Amor, li acompanya Isaac.

0: La proposta de Maisa, Quiniqui Jam, Con Amor, con molt de carinyo, arribant aquesta setmana i col·locant-se directament al lloc número 23 de la llista. I ens anem fins al 22 perquè aquest el reconeixes segur que segur.
1: Número 22.
0: Es tracta de Shakira, amb Burna Boy, el Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Let's go, la cançoneta de Shakira Burnaboy, Dai Dai, cançó que quedarà per a la posteritat d'aquest passat i darrer mundial de futbol. Cap al 21.
1: Número 21.
0: Joel Corry entrava en llista la passada setmana. El seu track s'anomena Whisper, segona setmana que ens fa costat.

0: Non-stop music, music, music.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Número 20.
3: Vinga, som-hi, la música comença a desfilar ja des del lloc número 20 amb un bizarrap de My Towers.

0: Així és aquest Bizarrap de My Towers que ens acompanya directament des del lloc número 20 de la llista del Top 30 i ens arriba una novetat molt canyera a la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.

0: Molt bon ritme, aquest tal Tuyu que ens acompanya per primera setmana entre com a novetat en el lloc número 19 de la llista aquí a Vilafant FM. I continuem amb més canya de la bona. Saltem fins al 18.
1: Número 18.
0: I arriba Jason Deluro amb el Mi Chico.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Aquí estem per oferir-te la millor música de l'Empordà, la millor música del món, sonant i repassant la llista del Top 30. Gaudíem de la música de Jason Derulo i la Melody amb el seu Michico, i ens anem un escalonet més en l'aire fins al 17.
3: Número 17
2: és My Mind, la nova proposta de Tujamo. Música

0: No em diguis que això no sona fort, tu, I'm on my mind. Va camí de pujar-hi més en l'aire encara la llista. Aquesta és la seva novena setmana que ens fa costat. I ens aixequem ara mateix per gaudir de la música d'estiu 22.
1: Número 16.
0: Amb el Xiringo.

0: Així és com sona el Estiu 22, Enrique Méndez, el seu El Xiringo. I ens anem a una de les cançons que va entrar en llista la passada setmana, justament en el 15.
1: Número 15.
0: A la meitat, El Baifo, Quevedo.

0: En el Atlántico, Quevedo cantant a la seva terra, El Baifo, sona des del lloc número 15, justament a la meitat de la llista aquí a Vilafant FM, i saltem fins al 14.
1: Número 14.
0: Amb aquesta posició número 14 ens arriba la Maria Becerra, Que ganes de comerte.

0: Amb aquesta veu, Maria Becerra, que convida a ballar i fer-li costat, i ens diu que tiene ganes de comer-nos. És com un peix. Ens anem a la posició següent de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: La bona música acompanyant-te amb aquest estiu carregadíssim de calor. Sort que les temperatures han baixat una mica, però hi tornen a pujar. Això no pararà.
2: Número 13.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: Jay Weller, que sorprèn amb aquesta de Lejitos, una proposta que quasi va arribar a ser número 1 de la llista i que aquesta setmana ja ens acompanya des del 13, fa 12 setmanes que ens acompanya, i al tanto que baixa des del 2. Lejitos s'ha quedat. I ja ens anem fins al 12.
1: Número 12.
0: Reels B, ¿quién te ve? ¿Quién está a tu lado y quién te quiere de verdad?

0: Reels B amb el seu Quien TV sona directament aquesta setmana molt ben col·locat, tot sigui dit, i ho fa des del lloc 12. Ens anem un xic més en l'aire al lloc número 11.
1: Número 11.
0: El ritme, la música de Quevedo, el golpito.

0: Vale.
1: Ese golpito, Casona de Quevedo y nueva línea al golpito. Base número de la llista de Mica Mica. Va a perder en posicions ja aquesta setmana, però Stuita es col·loca directament en el 11. Cap al 10.
2: Número 10.
1: Siderland, de mica en mica, com aquell que no vol la cosa, va pujar en posicions i es va acostar més al número de la llista.

Tu. La proposta que sona directament de Sutherland, des d'aquest lloc número 10, aquí a Vilafant FM.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 9.
2: I ahí som en el nou amb J Balvin, que sona amb aquesta meravella, Una a la vegada.

0: Estan tot aquest J Balvin en Ryan Castro, un a la vez, com dèiem, des de la posició número 9 aquesta setmana. I ara ens anem fins al 8.
1: Número 8.
0: Omar Kurz, el seu Coco.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Continuem, ens acostem cada vegada més al nostre número 1, ja hi som en el lloc número 6, portem una hora i 28 minutets de programa i ara mateix comença a sonar La Setmana, una de les meravelles de Manuel Turizo i Elena Rose, que darrerament està triomfant moltíssim, està pujant molt ràpid i s'acosta cada vegada més al número 1. Porta 18 setmanes a la llista i és aquí com sona.

0: Que setmanita! La darrera d'aquest mes d'agost, que ha sigut molt, molt calent, i amb aquesta temperatura tan alta ens ha acompanyat. Ja s'acaba l'agost, comença el setembre com aquell que diu d'aquí no res, però tranquils que diuen que encara continuem patint més calor. Això sonava directament, com dèiem, en el lloc número 7 de la llista del top 30, l'Arena Rose, que deixa pas en el 6.
1: Número 6.
0: I què arriba en el 6? Loco Loco, de Gordo.

0: Tú me tienes loco, roco, loco, loco. La música i el ritme de Gordo. Déu-n'hi-do com ha triomfat aquesta cançoneta en 8 setmanes. S'ha col·locat en el lloc número 6 i té tendència a continuar amb aquesta posició almenys uns dies més, perquè les votacions l'estan deixant clavat.
1: Número 5.
0: My Towers, una de més. Aquesta sí, aquesta ha pujat força aquesta setmana.

0: Track de My Towers, una de més que deixa pas a l'antic número 1 de la llista. Sí, sí, diguem antic perquè estava la setmana passada capdavanter i ara cau fins a aquell lloc, número 4.
1: Número 4.
0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love.

0: continua siguent la reina del pop, la Madonna. Aquesta vegada es fa acompanyar per Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love, que cau des del lloc número 1 i es col·loca en el 4. 12 setmanes fa que ens acompanya.
1: Número 3.
0: Anna Mena, Lola Indigo, Petit Oa.

0: Un amunt, pujant del 4 fins al 3, Anna Mena i Lola Índigo, el seu petit Ova, que en 8 setmanes es col·loca número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Lucho, Lola Índigo, el bachatón.

0: El Bachatón Lucho, en companyia de Lola Índigo, es col·loquen en el lloc número 2, pujant des de l'11, 5 setmanes a la llista del Top 30. I és el moment, arriba el nostre número 1 de la setmana, al capdavanter de la llista. Tot preparat per conèixer, desvetllar qui ocupa aquesta setmana aquesta posició?
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Molt fàcil, 5 setmanes enrere, estava a punt d'aconseguir-ho. Porta 12 setmanes a la llista, puja des del 5, és Hagel.

0: I com d'acostum, després de conèixer el nostre número 1, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. I en aquest lloc número 10 es troba Sidderland amb el seu tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru. Porta 9 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició. En el lloc número 9, Omar Kurz amb el seu Coco va estar número 1 de la llista. Ara ja que fa 13 setmanes que ens acompanya, arriba al lloc número 9. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, un a la vez, 14 setmanes a la llista. Amb una miqueta més, en 18 setmanes, en el lloc número 7 de la llista, Manuel Turizo, en el Rose, la setmana. Loco Loco, des del lloc número 6, Gordo, 8 setmanes a la llista. Des del lloc número 13, saltant fins a aquesta posició, número 5, My Towers, un a la más. En el 4, baixant, caient des del lloc número 1, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 12 setmanes a la llista. En 8 setmanes a la llista, Patitoa, Ana Mena, Lola Índigo, quin duet. Pujant de l'11 fins a aquesta posició número 2, Lucho i Lola Índigo, El Bachatón. I en el número 1, capdavanter de la llista, acaba de sonar i el coneixes, és Hagel, 12 setmanes, pujant des del 5, Moving to the Sun. Tens un moment de parlar de les novetats a la llista, les noves incorporacions al Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: La primera incorporació sona directament des del lloc número 28.
2: Número 28.
0: I es tracta de la proposta que ens fa Ozuna i Omar Kurz. És el seu Fizzy.

0: L'altra novetat, una mica més en l'aire, lloc número 19.
1: Número 19.
0: És la peça, la proposta que sona des del lloc número 19 de la llista. El Talk to You.

0: dues noves incorporacions a la llista del Top 30. I d'aquestes dues incorporacions a la llista de Top 30 també hem de parlar de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Ariana Grande, I Like I Do.

I amb això marxem, recordant el nostre número de la setmana, que és Hagel amb el Molt Interessant. Tornem d'aquí 7 dies, amb més canya, més música, més ritme, al vostre costat, des d'aquí, des de Vilafant FM. Ha sigut tot un plaer. Salutacions de Lluís Guerrero. A passeu!

0: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Hola, què tal? El blues com a protagonista al llarg d'aquestes dues hores de ràdio. Com sempre, apropant-te al blues nacional i també l'internacional. Avui seran diferents bandes, diferents formacions, també un solista interessantíssim, el que us vull proposar al llarg d'aquest temps de ràdio. Recorda que pots escoltar qualsevol dels programes del Rajo Blues quan et vingui de gust i en tots els podcasts en el blog bandablues.blogspot.com i també a rajoblues.ivox.com. A més, hi trobaràs els enllaços de les diferents bandes, informacions i solistes i podràs entrar i veure moltes més coses sobre cadascun d'ells. Si tens ganes de que la teva música s'escolti aquí en el programa i la presenti, me la podeu fer arribar en qualsevol tipus de format per correu electrònic al rajoblues@hotmail.com. També dir-vos, com cada setmana, que tota l'actualitat bluesera nacional la trobaràs compartida en el Facebook del programa, entrant a Facebook posant Josep Palmada, Rajo Blues, i trobaràs tota la gent de bluesera nacional.

Anem a donar pas ja a la primera de les propostes d'avui, una peça interessantíssima. Us vull escoltar un tema en format acústic, així vull obrir el programa d'avui, amb Fernando Neris, un dels grans músics de country blues de casa nostra. Ell fa una versió d'un clàssic de Skip James, el Cypress Grove Blues. Això és el Rojo Blues i obrim amb aquest gran músic, Fernando Neris.

És un placer, com sempre, Fernando, poder presentar tu country blues, tu música aquí en el Rejo Blues. Muchísimas gracias. Hoy presentando este Cypress and Grove Blues, una versión fantástica de Skip James. Seguim amb més coses i més propostes. La banda Juárez. Us la vaig presentar. Vam escoltar una cançó. Avui n'escoltarem quatre. És una formació que va ser finalista en el Blues Cazorla Blues Beat en 2026. Va quedar segona aquesta formació i avui, si us sembla, els escoltem aquí amb unes quantes novetats, diferents senzills, propostes d'aquest en 2024, concretament, van ser gravades.

rock and roll, blues rock i sense perdre l'essència del blues. La banda Juárez, convidats avui amb aquests senzills del 2024 aquí en el Rejo Blues. Per tancar la presentació, brindemos.

I de la música nacional, el blues internacional, Peter Betesca en Blues Train, K of Five, el nou treball discogràfic en aquest 2026, hem començat amb aquest Checking on My Baby, un tema d'Otis Rush. Ara una cançó composada per ell mateix, que ens presenta aquest tema anomenat Tuning Out the Noise.

I ara, si us sembla, ens anem a escoltar tot un clàssic, el Walking Off By Myself, un tema de Jimmy Rogers, de la mà de Peter Betesca and Blues Train, amb aquest seu nou àlbum, en aquest 2026, el Key of Five.

Walking by myself, un tema de Jimmy Rogers, versionat per aquest músic, cantant, guitarrista, compositor. Des de Brooklyn ens arriba Peter Betesca amb la banda Blues Train. Tanquem la presentació amb un tema propi, composat per ell mateix. Abans ja n'hem escoltat un altre. Ara és aquest Home of the Broken Heart. Això és el Red Hot Blues.

Avui el blues en el record, la música negra en el record, a casa nostra ho vull fer, ho he fet per arrencar, per representar aquesta banda, els de Big Jamboree. És una gravació feta l'any 2017 de Nike of Jump Blues. Són diferents propostes interessantíssimes. La gran veu que hem escoltat és la d'Agustí Burriel. Ell canta de jazz, blues, swing, soul, rock and roll, de tot, i acompanyat per una gran, gran formació que després en parlarem. Hem començat tot escoltant aquest tema, aquest del Baby Please Don't Go. Ara us deixo amb aquest Moving On.

The Big Jamboree, l'any 2017, a Night of Jam Blues, Agustí Burriel a la veu, Pere Miró al sax baríton, Ignasi Poch al sax alt, Marc Ferrer, un dels grans pianistes de casa nostra, que bé, us vàrem presentar l'altre dia al seu últim treball discogràfic, ell al piano, Emili Torres a la bateria, Cesc Miró a la trompeta i Joan Ramon Vega al baix. En aquell any, ells formaven part dels The Big Jamboree i també hi ha temes com aquest que li dona nom al disc A Night of Jam Blues.

Avui el viatge musical en el record, música de casa nostra, els de Big Jamboree, amb aquesta gravació del 2017, amb aquest A Night of Jump and Blues, i tanquem amb aquest Tic Tac.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

0: Eso era Crossroads.
1: Envio en directe la música de Claudio Gabis i la crofradia del blues. En vivo en Mr. Jones. Això va ser gravat a l'Argentina l'any 2020 i avui us vull presentar la música d'aquest bluesman, aquest gran guitarrista, que a més, per cert, té un programa de ràdio, fa molts anys també que corre per l'estat espanyol, i avui escoltant la seva música acompanyada d'aquests grans músics amb en Franz Banfiet a la veu i també a la guitarra, en Giro Foggiata als teclats, en Gustavo Giannini al baix i en Juan Rodríguez a la bateria, i els acompanya en una de les cançons Alejandro Medina, qui posa la veu en un dels temes. Anem a escoltar una altra de les propostes, dues seguides en directe. La música de Claudio Gabis i la cofradia del blues, avui presentant aquest disc del 2020 aquí en el programa. Muchas gracias, Claudio, por poder proponer también tu música, tu blues desde Argentina, aquí en el Enred, Hot Blues. Es todo un placer y todo un lujo. Vamos a escuchar dos canciones, ahora al No Pibe y Bajando a Buenos Aires. En vivo, en directe, Claudio Gabis y esta gran banda.

Eso era, no, pibe.

Són les dues cançons que hem pogut escoltar, novetat, de la mà de Claudio Gabis, aquí en la sintonia del Rejo Blues, la cofradia del blues, No Pibe i Bajando a Buenos Aires. Aquestes dues propostes, gravat a Buenos Aires, avui presentant-lo aquí en el programa. Per tancar la presentació, Boogie de Claudio. Així sona.

més blues internacional. En Garrett té en William aquest Billy's Cafe, una novetat també en el 2026, i comencem aquest Going to Toronto. Anem a escoltar-ne un altre. El tema s'anomena Younger Country Boy. Així sona, però baixem el ritme.

Young Country Blues és un jove guitarrista, cantant, compositor, en Garrett T. Willie, canadenc, amb aquest Billy's Cafe, novetat en aquest any, i avui presentant-lo des de Gulf Coast Records, que és qui l'ha publicat, i un plaer posar també aquesta proposta. Un altre dels temes, I Won't Get Done.

I Am Late, una altra de les cançons que forma part del disc d'en Garrett T. Gulli, avui aquí en el Rejo Blues, aquest Billy's Café, presentant la seva música i aquesta gran proposta. Seguim amb més coses. Estàs en sintonia del Rejo Blues, com sempre, a Ràdio Vilafant FM, en directe, dues hores de blues amb tota l'actualitat, i ara ens anem a escoltar un cantant i pianista que sona així de bé.

Novetat en aquest 2026 és la música d'Alberto Burguez, acompanyat dels de Flying Rods, la seva habitual banda. From Clarity és el treball discogràfic i hem escoltat aquest de Sweet Spot. Anem amb una altra de les cançons, una altra de les gravacions que es poden escoltar en aquest seu nou treball discogràfic. Estaré en sintonia del Rehob Blues i ara us vull deixar amb aquest altre tema. J. Broker, Feel So Good.

Us presento aquest From Clarity. És el nou treball discogràfic d'un pianista. Ell va néixer el 92 a Uruguai, però de molt petit se'n va anar ja a l'Argentina i va formar part de l'escena argentina blusera durant 10 anys. I als 30 es va mudar a la ciutat de Barcelona, que és on resideix ara i on, bé, ha gravat aquest treball discogràfic i ens presenta la seva música i està en el circuit català de música. Ell es mou en el món del blues tradicional, el boogie-boogie, també el swing i el so de New Orleans i tota la música negra que ens presenta Alberto Burguez, acompanyat d'aquesta gran formació. Qui l'acompanya en aquest treball discogràfic i en els seus diferents concerts? Ell, a la veu i al piano, en Samuel Mathieu, al trombó, a Hernán Friedman, al baix, i Oscar Gita, a la bateria. Anem a escoltar una altra d'aquestes fantàstiques cançons. Ara us vull deixar amb aquest Mystic Boogie. Això és el Rojo Blues, Alberto Burguez, amb aquesta gran banda, avui presentant-lo aquí en el programa.

Flying Lee Van Turbulencia Lee és la gravació, novetat en aquest 2026 des de Can Baià Records. Aquesta banda ens han fet aquest With Don't You Ride, un tema de Kansas Joe McKay. Paloma del Castillo hi posa la veu, en Paco Ayala al baix, en Alexis Marín la bateria i en Juan Carlos García la guitarra. Anem a escoltar una altra de les cançons de Willie Dixon. Es fan aquest I Just Wanna Make Love To You. Això és el Rehob Blues i els Flying Lee Banner.

Banda nova que mai s'havia escoltat en el Rejo Blues, els Flying Lee Band, amb aquesta Turbulència Lee, novetat en aquest 2026, i per tancar la presentació ho deixo amb aquest Wild Wild Woman.

En directe des del Chicago Blues Festival, el cantant, guitarrista, compositor Stefan Hilsheim. Ell ens presenta diferents propostes. Hem començat amb aquest Always Get Too Hard For You i ara una altra d'aquestes cançons que ens proposa, el Get Legged Woman, tot un clàssic, i aquí ens ho fa l'Stefan al seu estil i amb la seva bona manera de fer a l'estil del blues de Chicago.

Bickle-legged Woman en directe al Chicago Blues Festival, novetat, àlbum en aquest 2026, Stefan Hillstein presentant la seva música, aquestes versions, com és aquest Bickle-legged Woman. Un altre dels clàssics, It's Just Me Too, una versió que ella ens fa a la seva manera per tancar aquesta edició d'avui del Red Hot Blues.

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Doncs sempre aquí, a Ràdio Vilafant FM, i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adéu-siau.

0: la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona...